creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit avui en declaracions a la xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Avui la vaga se centra al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Durant la nit no s'han detectat punts calents i, de fet, al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten al PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny.

0: després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31C al Prat de Llobregat deixa un carril completament tallat en aquest punt, també una avaria a la 2 a Brena, una altra també a la 2, però en aquest cas al Bruc, i una tercera avaria, en aquest cas a la B20 al Prat de Llobregat, provoquen circulació intensa en totes aquestes zones. A banda, també retencions habituals a les rondes de Barcelona i també a la C58. I pel que fa al temps, el dia comença amb cel serè i ambient tranquil a tot el país. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica de tramuntana a primera hora, fet que farà pujar les temperatures en aquest punt. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat dispers i també localment amb tempesta. Pel que fa a la temperatura, el Pla de Lleida continua pujant les temperatures amb 38 graus de màxima, mentre que la resta arribaran entre els 35 i 36.
1: Notícies en xarxa.

0: んだ。
1: Antena Garo. Classics 96.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites. Yes,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors d'educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació, un a la C31C al Prat de Llobregat que deixa un carril tallat, un altre a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, a la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten al PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà

0: una mica la tramuntana que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Bon dia.
1: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han fet, que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen, que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segures, portaveu d'Esquerra.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther, estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, seguixis aquí.
2: Doncs això, sí. Sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada, a seguir com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat, una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a 11:00 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a 12:00 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Notícies en xarxa.

0: comencem.
1: Connectem des de la font.
0: Connectem junts, fem més soroll.
2: Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
0: Des de la font.
3: Un espai de la Fundació Mesepa.
0: Aquí som tots.
4: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat de funcional.
1: Connectem des de la font.
0: Amb la ràdio com a eco al món cridant.
5: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
0: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 amb Connectem des de la font.

0: Benvinguts i benvingudes a Connectem des de la Font a Antena Caro, un espai que podeu escoltar gràcies al nostre tècnic Paco Tafalla. Avui obrim els micròfons amb molta il·lusió, bon humor i ganes de passar-ho bé. Aquí estem els nois i les noies del Centre Ocupacional de la Casa de la Font, un grup únic, autèntic i carregat d'energia. Som Pedro Melero, Anna Goretti, Pedro Rodríguez, Núria, que s'estrena avui, i el monitor Kai Moyano. Bueno, la que us parla, Tere Vall de Pérez. Avui, Kai, a qui entrevistem?
1: Avui ens visita una instructora de ioga, una persona que ens ajudarà a descobrir com respirar millor, relaxar-nos, cuidar el cos i també la ment. Perquè el ioga no és només fer postures impossibles, sinó també trobar calma, benestar i una mica de pau enmig del ritme de cada dia. Ella és Noemí Calvet.
0: Pues prepareu-vos per compartir una estona divertida, emocionant i molt propera, perquè avui connectem amb la ràdio, amb la gent i sobretot amb vosaltres. Benvinguda, Noemí, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per incorporar-me.
0: Bueno, aquí els nois i les noies de la Casa de la Font et coneixen molt bé perquè són alumnes teus, no?
2: Sí, ja fa bastant de temps, sí.
0: Què és el que més els agrada? Si te fan parlar molt, que no ho sé.
2: No fan parlar gens. Estan molt disposats a aprendre. Cada dia és un repte per a ells i els agrada molt aprendre, que és el bàsic. I calmar-se i respirar, que és el més important.
0: Molt bé, doncs mira, Pedro Melero ja el tenim preparat. Respira, Melero, i lança la primera pregunta.
3: Estantament de el ioga.
0: Què és exactament el ioga? Perquè tots ho sabem, però no ho tenim, no?
2: No, perquè hi ha molta confusió en que el ioga és com un exercici físic, i no, perquè la finalitat del ioga és calmar la ment. Aquesta és la veritable finalitat, la claritat mental. I és a través de l'esforç físic, però que ha de ser calmat, i la respiració, el més important. Simplement, és calmar la ment.
0: Que suposo que això no s'ha de prendre en 4 dies.
2: No, és pràctica. És pràctica i simplement això, pràctica.
4: Poner d'aquí.
0: Molt bé. Ben Pedro, la segona pregunta.
3: Qui és? Va fer tormentar en el món de ioga.
0: Com vas començar en este món?
2: Bé, jo és una cosa que te trobes pel camí. Vaig començar com una pràctica personal. A mi m'agrada molt l'esport i sempre he practicat molts esports i de repente vaig començar a practicar ioga i vaig deixar totes les altres disciplines i vaig simplement dedicar a fer ioga. I és això, pràctica.
0: Que el ioga, que és una disciplina molt antiga, no?
2: Molt, mil·lenària, sí. Que ens ensenyes això, és com una mica de psicologia, sí. És tot mental.
0: Pedro. Aquí és una pregunta molt difícil, Pedro.
3: El món.
0: Què vol dir el nom del teu centre? Perquè tu tens un centre de ioga, Roquetes.
2: Sí, tinc un centre de ioga, Roquetes, que es diu Estira... Sí, tranquil, no passa res. T'ho dic jo perquè és una mica difícil. Se diu Estira Suca, ioga sala. I Estira Suca són dos conceptes molt importants en el món del ioga. Són dos conceptes que identifiquen la pràctica. Com ha de ser? Ha d'anyaure un esforç, però aquest esforç ha de ser la justa mesura per no perdre la respiració. Ha d'anyaure una calma. Per això no és un esport, és una disciplina. És autoconèixer. Sí, saber on pots arribar.
0: I Pedro, tens l'altra pregunta, que també déu-n'hi-do, que també és una mica difícil. Què vol dir?
3: Te vol ir on mami pare hum.
2: Om mani padme hum.
3: Mates.
2: És un mantra tibetà que se centra en la bondat, en la compassió. Per dir-ho així una miqueta senzill, és com que tots tenim bondat dintre el nostre cor, i encara que estigues en un dia fos i que tot ho veigues negre, pots treure el més bo que tens dintre teu, i això a tota la humanitat. en aquests moments convulsos, a vegades que tot pareix caòtic, hi ha amor i bondat dintre el nostre cor.
0: I namasté?
2: Namasté és un saludo que, més que una salutació, és recordar-nos que tots som iguals. Bueno, fora és el cos físic, però és com que la meva divinitat que hi ha en mi, aquesta puresa, saluda a la teva bondat, aquella puresa que tens dintre teu.
0: O sigui, que practicant el ioga podem ser millors persones?
2: Aquí està. Sí, sí, sí, sí. És una de les bases. Has de ser bona persona. La bondat que hi ha. No vol dir que sigui... que tots vivim en un món que hem de lluitar, tampoc t'has de deixar aixafar, però sempre sense fer mal a l'altre.
0: Ui, hi hauria molta gent que hauria de practicar ioga.
2: Aquí està, no aquí ve, està.
0: No una vegada al dia, sinó 4 o 5 vegades al dia.
2: És molt important els valors humans. Sí, tal com ens comportem en nosaltres mateixos com en els altres. És molt important. Aquestes són les bases. I si complissis aquestes normes, tot aniria molt bonic i molt bé, però és molt difícil en la societat actual que vivim. És així.
0: Pues te presento a Anna, que tu ja la coneixes.
3: Hola.
0: Que saps que ella és molt, molt amorosa.
4: Hi ha diferents tipus de ioga. Ara, espera. Qui és el que practica i ensenyes tu?
2: Bueno, avui en dia, pues, com la societat avança tant i tot, bueno, com has dit tu abans, el ioga és una pràctica mil·lenària. Però avui en dia tot se revoluciona, se modernitza, però jo practico Hatha Yoga, que és el ioga clàssic. I després sí que hi ha, a les meves classes, pues, hi ha nivells, es depèn de la intensitat que li fiques, l'ordre de les postures, però simplement, però és Hatha Yoga. Vosaltres practiqueu Hatha Yoga. Tots practiquem Hatha Yoga, en essència, perquè totes les postures són Hatha Yoga. Després li pots donar els noms que vulguis.
4: Ara la otra, Noemí. ¿El yoga ayuda también a relajar la mente?
0: Bueno, es un de los objetivos, ¿no?
2: Es el objetivo principal. Es el objetivo principal.
4: Vale.
0: ¿Y a tú, Ana, te funciona?
4: Sí, a días.
2: Segons com bien.
0: Estàs, no?
2: La honestitat, això també és una qualitat del yoga.
0: No, ella t'ho dirà tot molt clar.
2: Això ho valoro molt d'ells. Vull dir, és una cosa que abans pues, no he... Són molt honestos. I això és, bueno, meravellós.
4: Hay días que entro, pues bien. Y cuando termino, estoy súper relajada, que estaría haciendo ratos y ratos yoga.
2: Eso es molt, Ana. Primer, quan arriben, estan així... Però després estaríem allí.
4: Ara dormir i prou. Cal estar en forma per començar a fer ioga?
2: Doncs no.
0: Ho pot fer qualsevol persona.
2: Un gran mestre va dir una frase que és la que m'agrada més, que identifica el que és la pràctica de ioga, que és si pots respirar, pots fer ioga.
0: I és bo per a totes les edats?
2: Per a totes les edats, clar que sí.
0: Des del més petit fins a la persona
2: sí,
0: més
2: gran. Sí, guanyes mobilitat, a part de la calma mental, doncs, també les asanes, que és la part física del ioga, te dona mobilitat, força, estabilitat. Coneixe't a tu mateix les teves carences per a poder millorar-les. Aquí està, per aquí va.
0: I començar, se pot començar a qualsevol edat?
2: A qualsevol edat, clar, sí. Sí, sí, com més pront, millor.
0: Clar, perquè suposo que vas perfeccionant la tècnica,
2: clar,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí, vas millorant el teu cos, clar. Però no, envellís d'una manera més sana, diguéssim així.
4: La última i jo, i després altra persona. Hi ha alguna postura de ioga especialment difícil?
0: No, bueno, no bufes, que jo he vist fotografies i he vist imatges, sí, que Déu-n'hi-do.
2: És com explicar-ho. Hi ha moltes postures difícils, clar, però no... tu, quan comences a fer ioga, lo que no, exactament no és fer aquestes postures. Tu has d'anar evolucionant la pràctica. A mesura que evoluciones la pràctica, aquestes postures ja no se tornen tan difícils, enteneu?
0: Clar.
2: Esta és l'explicació.
0: És tot un procés.
2: És aquí, és pràctica.
0: Tu, per exemple, quan, no pots pretendre, quan comences ioga, suposo que a la millor has vist per la televisió,
2: sí,
0: per
2: no
0: algun
2: és
0: lloc,
2: acrobàcia.
0: Unes imatges, i et penses, ui, això no ho faré.
2: Ioga no és acrobàcia.
0: Has d'anar pas a pas.
2: Has d'anar pas a pas i escoltar el teu cos, i a mesura que tu vas obrint-te i practicant, que és el que he dit al principi, tot és pràctica i temps. Pues llavors, el que era difícil se converte fàcil. Deixem-ho així.
0: I llavors, tu recomanes practicar ioga quants cops a la setmana?
2: Bueno, l'important és començar. És igual. però en dos dies a la setmana ja comences a establir una pràctica i després sempre vols més, més. És que això és el que vol jugar, que practiques és tots els dies.
0: Suposo que també l'hàbit fa molt, no? Primer tindre aquest hàbit, sí. Ja que sigui com una necessitat, no? Que el teu cos t'ho demana.
2: Sí, hi ha canvis, perquè vull dir que tu comences a practicar ioga i hi ha canvis en l'alimentació, perquè també és això, és cuidar el teu físic, el cos físic, no el físic, el cos físic, perdoneu, i totes són hàbits saludables. El que entra dins el cos també nutrix i és important.
0: Pues mira, que tenim encara moltes més preguntes, Noemi. Ara s'estrena Goretti.
5: Tina és la postura més divertida.
0: Sí.
5: Estranya.
0: Que suposo que deia una postura
2: més
0: divertida o estranya. Bueno, potser per a tu totes són normals,
2: no,
0: però potser per a nosaltres no tant. No,
2: però
0: no?
2: Bueno, si ho enfoco és quan esteu vosaltres a la pràctica, m'agrada molt quan feu l'arbre, l'equilibri, perquè vos ho passeu pipa, i a més és com que els dona, els reforça, els dona confiança, perquè està de peu aguantant-se, que tots comencen a fer-ho sols, pues, aquella il·luminació que tenen a la cara de quan aconsegueixen algo, que és important, això és super gratificant, la veritat.
0: Goretti, tens una altra pregunta, oi?
5: Merdi, ta passa mai alguna anedota divertida durant una classe?
0: Sí, bueno, anècdotes n'hi deus tindre de tots colors, no? Bueno, alguna que es pugui contar, Noemi, que a la millor hi ha algunes que són secretes, no?
2: Clar, bueno, pues així divertit i com quan estàs practicant ioga fas molta força amb el ventre, a vegades surten coses. Ja sigui...
0: surten aires, no?
2: Aquí està, aquí està. I això és lo normal.
0: Sí,
2: traure
0: sí.
2: Vergonya, perquè vull dir, són coses normals. No vol dir que tingues que fer-ho expressament, però quan surten, surten. I com treballes molt...
0: el diafragma, no?
2: I els intestins, que actives molt el ventre, el baix ventre, doncs pues passen coses. I és... pues normalitzar una mica també, que no passa res.
0: Molt bé, són coses fisiològiques, no? Goretti, la darrera pregunta.
5: Si nosaltres féssim una classe ara mateix, cuina, postura, en recomanaries.
0: Bueno, ja has dit que t'agrada molt quan ells fan l'arbre, no?
2: Sí.
0: Però si ara mos diguessis, va, què em recomanaries fer?
2: Pues lo gato vaca. Que
0: ah,
2: mobilitzen...
0: gato vaca, vale.
2: Sí, que ells saben fer, que mobilitzen la columna. Sí. És com obrir pit i curvar-la. Sí. Simplement en este moviment, que és molt senzill, ja mous tota la columna i te recol·loques. O sentar-te. Activant bé els isquions, és simplement aquí, recta la columna, i ja també és un estirament.
0: Mira,
2: és molt senzill, que podem fer tots a casa,
0: anem,
2: tots els
0: anem
2: dies.
0: Anem a sentar-nos bé, Goretti. Els isquions ben col·locats.
2: I creixer, com si creixesses.
4: Com si creixes.
2: Això ho fan tots els dies, que venen a la
0: Pedro, practicar. Que t'estan viendo, des de casa. Col·loca-te com ho dice Noemi, venga.
3: Ah, sí?
0: Sí, els isquions, vols així, que... també em deixa que les mans.
2: Pots fer, eh?
0: Ah, mira, Anna, com saps?
2: Veus?
0: És una alumna aventajada, eh?
2: Ah.
0: Així.
2: I aquí ja estàs estirant.
0: Mare Noemi, me dono compte que estic molt atrofiada. Oh, me fa mal tot. Ai, per favor. Oh. Bueno, ja he dit que Goretti tenia l'última pregunta, però encara en té una altra. És que és molt curiosa, ella. Ah, que sí?
5: Sí.
2: A veure, a veure.
5: El nens i nenes poden fer aloga.
0: Si poden, els nens poden
2: clar
0: fer ioga.
2: Sí, tothom. I com més prontes comences, és el que he dit abans, millor.
0: Bueno, suposo també que és bo per a tots els nens, però potser per a aquells que són més inquiets o més nerviosos, clar, potser els ajuda més a equilibrar, no?
2: Sí, a calmar-se. Vull dir, ja aprendre, doncs, bueno, les actituds bones, correctes, vull dir, el que hem dit, de ser bona persona. Si ja comences de molt petit, imagina't quan arribes de gran... Quina persona pots arribar a ser?
0: I a més, suposo que amb l'estrès del dia a dia, que abans l'estrès el relacionem més amb les persones grans, no?
2: Però
0: ara, és el que, sí. Avui en dia, ja des dels més petits, al col·legi, els adolescents, no?
2: Sí, molts, sí,
0: no hi ha molts de problemes de salut mental.
2: Sí, que van molts nens al psicòleg, vull dir que això s'està normalitzant, i llavors, pues, bueno, en saber respirar i moure's conscientment, potser sí, hi haurien canvis.
0: Noemí, ens podries ensenyar a un exercici senzill de respiració per fer ara mateix a la ràdio i la gent que ens escolta a casa?
2: Pues un senzill de respiració que nosaltres fem sempre quan comencem la pràctica de ioga al centre. Simplement és tancar els ulls, sentar-te en la columna recta.
0: Va,
2: fer-ho,
0: no?
2: Va, tots.
0: Va, tots.
2: Amb les mans suaus podeu ficar-la a les, sobre els genolls. L'important és la columna recta, barbeta cap a dintre, com que és notar com si t'estiressin la columna, des de la coroneta, la part de detrás, anclant bé els isquions, i simplement comptar, fer que la respiració... La inhalació duri 4 temps.
0: Se fa tot pel nas?
2: Sempre tot pel nas i des del baix ventre fins al pit, inhales i soltes l'aire en l'exhalació des del baix ventre. Sempre durant 4, comptant 4. Aquest simple exercici te fa estar al present, reforça la teua respiració perquè he donat compte que costa respirar allargant-la tant tot el rato i... t'ajuda a que no te vinguin tants de pensaments, a centrar-te en el moment present.
0: Clar, perquè com estàs amb el tema de respiració, sí, el cabell no et dona per a més.
2: Aquí està, és l'important.
0: És deixar la ment en blanc,
2: és
0: no?
2: La més que en blanc, està sempre bueno, centrat pendent en una cosa. No pots deixar la ment en blanc. Pensa que la ment és activitat. I llavors tu has d'estar enfocat en una simple cosa. I això el que t'ajuda és a la claretat, a aclarir la ment.
0: I mentre fem aquestes respiracions és convenient pensar, per exemple, pues, en un paisatge o en alguna...
2: No cal. Has d'estar observant la respiració.
0: Estàs
2: enfocat en la respiració, no? Perquè si estàs ja pensant en un paisatge, sí, ja estàs...
0: Ja te'n vas.
2: No.
0: És que això és el que em passa a mi. Jo ja me'n vaig, ja me'n vaig.
2: Estar aquí, present, respirant,
0: que te'n va l'aire fins a baix
2: i com...
0: I veure com te va passant per tot
2: i traient-lo. Perfecte, és una bona explicació. Simplement això.
0: Sí, però després això és la teoria
2: i mentre és lo normal és que t'hi vinguem molts de pensaments.
0: Sí.
2: Perquè la teva ment és capritxosa i activa i vol estar molt, molt, molt, molt activa. Llavors aquí el que tu has de dominar-la i parar-la. Este és l'entrenament.
0: És important. Pues bueno, Kai, quan vulgues.
1: Sí, ara ens agradaria conèixer-te una mica més, així que aquí van les preguntes més de caire personal que et fa Pedro.
0: Pedro Rodríguez, que també el coneixes. Mm-hmm. Pedro, quina és la primera pregunta?
6: Tens parella?
2: Pues sí. Estic casada amb un roquetero, però això tinc el centre aquí roquetes, jo sóc de Tortosa.
0: Molt bé. L'altra pregunta?
6: A on t'agrada viatjar?
0: Bueno, primer hem de saber si li agrada viatjar, que a la mia no li agrada anar a cap lloc.
2: Sí que m'agrada viatjar.
0: I a on
6: t'agrada viatjar?
2: I a on t'agradaria viatjar? Pues bueno, a qualsevol lloc. M'agrada molt estar en contacte amb la natura. I l'últim viatge així llarg, per comentar-vos, que vull dir que m'ha marcat molt, és quan vaig estar a l'Índia estudiant. Sí. Va ser una experiència.
0: I a quina part de l'Índia vas estar?
2: Al sur, a Mysore. Sí, meravellós.
0: És una zona meravellosa al sur, sí. Amb una vegetació extraordinària.
2: Sí, i és una zona més amable perquè com més al nord més pobresa i allí encara pues, bueno, és més amable per a Occident perquè nosaltres no estem acostumbrats a aquelles costums que tenen, que s'han de respectar, però són, per a nosaltres les trobem una mica...
0: I vas anar a aprendre.
2: Sí, vaig anar a una escola i vaig estar allí a la ciutat durant bastant de temps i bueno, va ser una experiència molt, molt, molt...
0: I tots els dies practicant ioga?
2: Tots els dies, sí, tots els dies, matinant molt, aixecant-me a les 5 del matí per anar a practicar abans, 4:30, per a començar la pràctica, 5 i alguna cosa. I, bueno,
0: i després el menjar indi, que és extraordinari.
2: És extraordinari.
0: I té una gran varietat.
2: Molt, molt, molt. Molt de picant, això és d'anar en cuidado, perquè bueno, després quan arribes a aquí al poble te notes que amb l'estómac, però bueno, però molt bé.
0: Però
2: molt
0: diu
2: bé.
0: Que això ho fan per la calor, no?
2: Sí, sí, sí, sí, però ells tenen estan a prova de bomba, que aquell estómac, saps? Ja, molt de picant, eh? Però sí. A mi m'agrada molt, eh? Jo m'ho vaig passar molt bé. Vull dir, en el mitjà, en tota l'experiència, en la gent, que és superamables, tenen una alegria innata, perquè són molt humils, i penses, quan arribes aquí, dius, tot el que tenim, i...
0: Que poc set, agraïts que
2: i
0: som.
2: I que poc agraïts, que sempre estem enfadats.
0: I queixant-nos.
2: I queixant-nos. I allí, en el poc que tenen, perquè tenen molt poc, hauríem d'anar tots així a experimentar-ho, pues...
0: Desde luego.
2: És un canvi molt gran.
0: Pues venga, que encara té més curiositats, Pedro, que és molt xafarder.
6: Tens animals?
2: Pues sí. Tinc animals, m'agraden molt els animals, sobretot els gats.
0: I tens molts gats?
2: Tinc tres.
0: Ui, és la senyora de los gatos.
2: Tinc tres gatetes. No tinc fills, però tinc tres gatetes.
0: I com se diuen?
2: Se diuen Moon, San i Pepi.
0: Molt bé, eh?
2: Totes adoptades. Totes adoptades, vull dir, totes recollides del carrer, del regués, que nosaltres tenim alguna finca per allí i pues, n'hi ha gats que la gent, per desgràcia, els abandona i... La Munt la vaig trobar que era molt petita, que cabia a la mà, que estava allí quasi a punt de morir, a un raconet. La Sant és cega, pobra, me la vam trobar cega i embarassada. Imagina't, un gat cego i embarassat pel carrer.
0: Quina pena.
2: Pues sí, i és una meravella. És com, és que no sé com explicar-ho. Jo recomano adopteu un gat cego. És que són superespavilats, al·lucinariu. Se mouen per casa, que és com si fan un plano.
0: I el deu conèixer tot.
2: Sí, i la Pepi és una gata vella que també vam recollir.
0: O sigui, bueno, que tens una mica de feina, o no te'n donen
2: no, gata. Què va,
0: vull dir... més feina a un gos, potser, que un gat, no?
2: Perquè estan a casa, són molt netes, vull dir, no tinc cap problema en elles, l'únic que és de cuidar-les, pues, lo, pues, les necessitats bàsiques que tenen, l'alimentació, veterinari, tot, però, bueno, molt bé, som feliços.
0: Esta pregunta, crec, Pedro, que ja me l'ha contestat.
2: Ai, m'he avançat.
0: Sí, oh. Però no passa res, eh? T'hi ja ens, ja t'hi ens t'hi ha dit que té tres gatetes.
2: T'hi tens faena, Pedro.
0: Sí. O sigui que, eh? Ja ho sap, ja sabíem, ja us ha explicat.
6: Animals.
2: Què passa?
6: Com se diuen? Tens mascotes a casa?
0: Sí, sí, acaba sí, d'explicar, sí. Pedro.
6: Ah, ho acabo d'explicar.
0: Claro, lo que, està, lo que ella està concentrat en la sí, pregunta...
2: Tinc les tres gatetes. Tinc les tres gatetes que es diuen San, Moon i la Pepi.
0: T'agraden els gats a tu, Pedro? Sí?
6: Ne tinc una gata amb germana allà a l'hort.
0: I com se diu? No ho saps.
6: Pogó, sí.
0: Com?
6: Pogó, sí. Que...
0: I el gos com s'hi diu?
6: Romy.
0: Ah, Romy, mira, doncs pues ja està. Així ja saps el que és tenir animals, no?
6: I dos, una gosseta i un gosset.
0: Ah, doncs pues mira, teniu, que, teniu de tot també. Pues ara Núria Adell, que avui és el primer dia que participa d'aquest programa de ràdio des de que vam començar esta temporada, pues també té unes preguntes, no? Vinga, Núria, quan vulguis. Va, a veure com va esta estrena.
7: Bé. Bé. Ai, mare.
0: No passa res, ai, mare. Tranquil·la.
1: Tu tranquil·la, va.
7: Ta. Ai, no.
0: Què t'agrada?
7: Què t'agrada?
0: Fer.
7: El. Teu.
0: Temps.
7: Le...
1: You?
7: Riu. Bé.
0: Què t'agrada fer del teu temps lliure? Molt bé, eh? Sí. Molt bé. Vinga, Núria.
2: A veure.
0: Ara, espera, que ara mos contestarà Núria. Noemi, i després te prepares l'altra pregunta.
2: Que te contesto, Núria. Pues bueno, està en la meva família, les persones que estimo, en els meus animals... i està molt a la natura, m'agrada molt i sóc una persona molt tranquil·la, disfrutar també de la calma m'agrada i també pues, aprofitar pues, perquè clar, entre setmana pues, treballo molt i dedicar-me també a la meva pràctica de ioga, perquè això clar, el ioga és un estil de vida i necessites pràctica també.
0: No és com treballar a una oficina, no? Que quan tanques l'oficina, tanques les llums, te'n vas a casa i pots desconnectar. Clar. Bueno, que cada vegada desconnectem menys de la feina.
2: Clar,
0: també.
2: Te'n portes molta feina a casa. Jo no és que m'emporti la feina, perquè és el que m'agrada.
0: És l'estil de vida, no?
2: És el meu estil de vida, llavors, pues, bueno, m'he dedicar-me temps a mi, en calma.
0: Ara, Núria, la segona, que és més curteta, no et costarà tant.
5: Feliç.
0: Si ets feliç. Mira, quina pregunta més difícil.
2: Molt.
0: No és fàcil de contestar.
2: Estic molt agraïda perquè tot el que tinc, perquè és el que m'he comentat en el viatge. Quan veus aquestes coses, has d'estar agraït en el, bueno, el lloc on hem nascut. Vull dir que és així. Hem tingut sort de néixer aquí.
1: Que és algo aleatori totalment.
0: Clar.
1: I que segons on neixis...
2: Aquí està.
0: Te marca una personalitat o una altra,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
1: Totalment.
0: Sí. Però la vida també trobo que te va donant... Vas aprenent, no?
2: Sí.
0: Perquè jo trobo que també un dels secrets de la vida és anar adaptant-te a lo que te va sorgint,
2: la vida,
0: no?
2: La vida
0: en el camí de la vida.
2: La vida es canvia, és acceptar este canvi i moure't en ell. No estancar-te en el passat, tu evoluciones. Aquí hi ha un problema molt gran, han d'evolucionar.
0: I després que tu ets feliç, m'alegro molt, però a mi, felicitat, pues, tampoc estàs les 365 dies.
2: Claro, tu...
0: Tens moments de felicitat, no?
2: Tens moments, claro.
0: Però tu... és saber apreciar-ho.
2: Però en essència ets feliç, perquè tu el que transitaràs són emocions, perquè tu durant el dia estaràs en un moment rabiós, jo soc professora de ioga, però soc una persona humana, i transitaré tot, això te fa enfadar, aquí me fico nerviosa, tot ho transites. El que important és parar-ho i...
0: gestionar-ho.
2: Adequadament.
0: I portar-te-ho al camí, no? De la bondat, no?
2: Clar,
0: i d'intentar ser més bona
2: persona.
0: Sempre
2: intentar donar-li la volta. I quan veigues que...
0: que me'n vaig.
2: Paro, respiro i les coses es veuen d'una altra manera.
0: Ui, pues, Núria, ara hi ha l'última i ja te deixem tranquil·la.
5: Vale. Aquí, ó. Núria, fes el... la teua cançó preferida.
0: Quina és la teva cançó preferida? És molt difícil també esta pregunta, que a molts dels convidats us ho costa molt de triar una.
2: Bueno, en tindria moltes, però bueno, m'agrada molt David Bowie, a mi, i m'agrada molt també la cançó de Héroes i vos la dedico.
0: És un gran artista, Bowie.
2: Un gran artista, és una cançó que escolto molt i avui vos la dedico a vosaltres.
0: Pues
2: sou
0: pues
2: grans herois, clar que sí.
0: Pues Paco, ja saps que al final del programa escoltarem la cançó de David Bowie, Héroes. Pues moltes gràcies, Noemí. Veus, ja quasi m'ha acabat.
2: Gràcies a
0: vosaltres. Bueno, ja m'ha acabat del tot, no encara.
2: Gràcies a vosaltres, m'ho he passat
0: però
2: molt bé.
0: Però l'entrevista sí.
2: M'ho he passat molt bé, la veritat.
0: Que venies una miqueta així.
2: Sí, dic, a veure, què me preguntaran.
0: Perquè no sé si ho podem dir, perquè és la primera entrevista que et fan.
2: Sí. Sí,
0: pues però... a partir d'ara ja veuràs com no parles. Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona tan agradable, tan interessant, parlant del món del ioga, del benestar i de la importància de cuidar tant el cos com la ment.
2: Sí.
0: Ens emportem bons consells, moments de calma i potser també alguna ganeta de provar alguna postura quan sortim de la ràdio.
2: Ojalà. Sí,
0: gràcies per estar amb nosaltres, per transmetre aquesta energia tan positiva als micròfons d'Antena Caro.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Però no te'n vagis del tot, perquè ara arriba el moment de mirar el cel, preparar el paraigua o les ulleres de sol, no sabem, perquè comença Allà va que trona, la nostra secció de meteorologia amb Eloi Coso.

0: Hola, què tal, Eloi?
1: Com Hola, estàs? Què tal, bon dia.
0: Bé. Te veig molt relaxat. Sí. Has fet alguna de les postures del ioga?
1: Sí, sí. Quasi.
0: Però les practiquen mai?
1: No, això no.
0: Perquè tota la resta sí que van a classes de ioga amb la Noemi, però Eloi no, perquè Eloi ve del centre ocupacional de Cambredó. I allí no en feu de ioga, no?
1: No, allà no.
0: Pues mira, ho haurem d'apuntar, que això va molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, avui ens parles d'un fenomen que estos dies està sonant molt pels mitjans de comunicació, que es diu el niño superniño.
1: Doncs sí.
0: I què és això? Perquè jo el niño ja sé lo que era aquell niño que ens va arrasar fa algun temps, i ara arriba un niño...
1: Encara més
0: multiplicat,
1: fort.
0: Multiplicat, no? El sí. Niño superniño. Pues venga.
1: Doncs sí. Bueno, el que notem ara i que notarem els propers dies és una massa africana que tot això tindrà a veure els efectes del niño. Primer el niño, És una fase càlida que porta a diferents parts del món fenòmens extrems com ara greus inundacions, sequeres, perllongades i calorades o onades de calor. A Catalunya no té un efecte directe, afecta de manera desigual a diferents parts. Els estius poden ser molt tòrids i amb precipitacions irregulars, però quan caigui ho pot fer de forma molt intensa. I les tardors hiverns molt suaus i precipitació localment torrencial. Els mitjans informen durant aquest mes que s'iniciarà i de cara a tardor inicis d'hivern, després sí, arribaria el niño fort a molt fort, que se comportaria amb un temps extrems. Això provocaria moltes malalties per fongs, bacteris, etc. I també moltes morts per episodis extrems.
0: Oi, quin panorama me plantes, Eloi, un panorama devastador. Però el superniño, niño, superniño este pot ser igual a l'estiu que a l'hivern?
1: A l'estiu, sobretot, el que tindrem enguany i segurament els propers anys seran onades de calor calorades i de cara a l'hivern també temperatures doncs, no massa fresques sinó molt suaus i precipitacions irregulars, però quan caigui ho pot fer de manera localment torrencial també.
0: O sigui que quan plourà no plourà bé, plourà
1: de cop.
0: Allà va que trona, no?
1: Sí.
0: Com la teva secció. I aquest estiu calor?
1: Aquest estiu sí, s'alviré bueno, molt càlid, molt tòrrid, amb valors superior als 40 graus. Si ara tindrem temperatures entre 6 i 10 aquest mes de... que l'estem acabant aquest mes de maig, després podem estar parlant de temperatures molt excepcionalment càlides per l'època de cara a aquest estiu vinent.
0: O sigui, a uns 40 graus aquí a Catalunya també?
1: 40 graus, sí, a les zones més càlides del sud de l'Ebre, com ara el Segrià-Garrigues, i bueno, tota la zona de l'Ebre podrien sobretenir els 38-40 o més.
0: Déu-n'hi-do. I com ens preparem? Pues practicant ioga també. Quan vingui una calorada d'estes amb l'aire condicionat, no? Amb una corrent d'aire.
1: Sí.
0: Pues bueno, ara sí que arriba el moment d'acomiadar-nos. Gràcies, Eloi.
1: De res.
0: Fins al proper programa. Gràcies també a tots els oients que ens heu acompanyat un dia més a Connectem des de la Font. Esperem que hagueu gaudit del programa tant com nosaltres preparant-lo i fem-lo amb tota la il·lusió del món. També volem donar un agraïment molt especial al nostre tècnic, a Paco, que fa possible que tot soni perfecte i que encara que de vegades fem una mica de sarau a l'estudi, que sempre ens malda, sempre ho acaba salvant. I com no podia ser d'una altra manera, enviem una salutació ben gran a la càmera. Vinga, tots, saludem a la càmera, perquè hem de saludar tots els que ens esteu veient pel YouTube, Des dels micròfons de Tantena Caro i amb els nois i noies del Centre Ocupacional de la Casa de la Font us diem fins la propera. Cuideu-vos molt. Continueu connectats. A Connectem des de la Font. Adeu!
1: Adeu!
2: Adeu!
0: Mira!
2: Adeu!
0: Molt bé, ara, Núria!
3: Adeu.

0: Connectem des de la font.
1: Connectem junts, fem de soroll.
2: Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
1: Des de la font.
3: Un espai de la Fundació Mesepa.
1: Aquí som tots.
4: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
0: Connectem des de la font.
1: Amb la ràdio com a eco al món som cridant.
5: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
1: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 en Connectem des de la font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre els sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'han endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
2: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i, segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments, el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat, que a banda de l'acordat el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: D'acord, bon dia.
1: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació de El Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb El Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després del pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: L'Unicorn Sprite Ebre reivindicarà l'orgull i comunitat rural en el 5è aniversari. Una cita imprescindible que combina celebració, pedagogia i activisme cultural amb l'objectiu de continuar creixent com a espai de trobada, orgull i comunitat a les Terres de l'Ebre. Així, Roquetes acollirà el pròxim dissabte, 6 de juny, a partir de les 7 de la tarda, el festival Unicorn Sprite Ebre 2026, una edició especial en el 5è aniversari del primer Pride Rural català. L'esdeveniment apostarà per un cartell divers i transversal, que contindrà propostes musicals, drag i artístiques per reivindicar la pluralitat i la llibertat des del territori, amb l'organització d'Okay Productions i l'Ajuntament de Roquetes. El gran reclam musical de la jornada serà Mayo, una de les noves cares emergents del pop estatal, que encapçalarà una programació artística diversa i plena de talent. També actuaran Hugo Marlo i Otem, juntament amb artistes del territori de l'escena LGTBIQ+, com Luzbel de Montiel, Frida Ter, Cristina Monllau, Zafiro d'Or, Mayatella Versace, LG DJ i Lisa Quer DJ, entre d'altres. Durant l'acte de presentació, que ha tingut lloc aquest dimecres, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha posat en valor la consolidació de l'Unicorn Sprite Ebre durant aquests 5 anys.
6: Com tots i totes sabeu, Roquetes és allà, aquell poble de les Terres de l'Ebre, on se va iniciar tot, i que avui en dia estem molt orgullosos, que com podeu veure hi ha molts ajuntaments que s'han anat sumant per la causa, i des d'aquí agrair també l'esforç que fan la resta d'ajuntaments, i creiem que allò que vam iniciar fa 5 anys s'ha anat consolidant, i que en el cas de Roquetes ens ha consolidat com el festival Pride rural referent a tot el país, i això ens ompli de molt d'orgull. Sempre

0: De la mà de OK Productions, aquí un any més, donem les gràcies per tota la feina que fan, tota la dedicació que tenen per fer possible que Roquetes, la setmana que ve, el proper dissabte 6 de juny, se convertisse, com dic, en la capital de l'orgull rural de Catalunya. Des de l'Ajuntament, ells ho saben i també volem expressar-ho, volem seguir donant aquesta continuïtat, volem seguir sent referents en polítiques d'igualtat, perquè pensem que les polítiques d'igualtat se fan i no només se diuen, sinó que se diuen i es fan i sobretot se li donen continuïtat. Aprofito per donar la benvinguda perquè és un festival que per sort ens apropa molta gent de fora del territori, de fora de les Terres de l'Ebre, i aprofito per donar-los la benvinguda a una ciutat on tothom pot estimar a qui vulgui, tothom pot ser com vulgui, i una ciutat que sempre estarà lluitant per als que no pensen així i els que volen apartar una part de la societat. Roquetes és una ciutat lliure, que tothom pot expressar l'amor de la manera que vulgui, i el dissabte que ve tindrem una bona mostra a la cinquena edició de la Unicos Pride.
1: Per la seva banda, el president de l'associació cultural LGTBIQ+, Roger Font, ha reivindicat que l'Unicors és no només una festa, sinó un festival reivindicatiu i una lluita transversal vinculada als drets humans.
2: Avui us presentem la cinquena edició de la Unicors Pride Ebre en la seva màxima essència, perquè va néixer així com un dia concret de celebració del 28J, que enguany serà el dia 6 de juny, amb un cartell espectacular que amb molt d'orgull podem dir, després de 5 anys, que hem pogut ajuntar a diverses persones de Catalunya i especialment del territori, i que a més alguns d'ells són i algunes d'elles són artistes emergents que participaran d'aquesta cinquena edició del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Entre d'altres vull destacar la participació d'artistes de les Terres de l'Ebre, la Cristina Montllau de la ciutat veïna de Tortosa, Luzbel de Montiel, que a part de guanyadora de Delta Drac també és d'aquí del territori, és de Santa Bàrbara, i tota la resta d'artistes que l'acompanyaran, especialment artistes que enguany defensen amb més plenitud que mai els seus projectes en català. Perquè estimar i ser i poder-ho fer amb la nostra llengua i el nostre territori és també un dels objectius del Festival de la Unicorns Pride, que a més s'ha consolidat no només com a festival al territori, sinó també al país, i ha fet o ha obert pas a altres entitats d'arreu de Catalunya creïn aquests espais, creïn aquests projectes i aquests festivals que també defensen el català i l'activisme LGTBI de la mà. Res, convidar a la gent a gaudir de la Unicorns Pride, que començarà a les 7 de la tarda aquí a l'Hort de Cruells, amb la concentració habitual, amb la desfilada de carrosses i comparses on enguany hi participen prop d'una desena d'entitats. Per tant, podrem tornar de nou a veure els carrers plens. Hem retrasat una mica l'hora d'arrencada del festival per la excessiva calor que fa els últims anys, i era una cosa que ens venien demanant la gent que ve al festival. I un cop arribem al festival podrem gaudir d'un espai ple d'activitats pensat per a les primeres hores totes les persones que vulguin vindre, i especialment les famílies, i a partir de les 11 de la nit per tota la gent que vulgui gaudir de festa, de concerts i de música en directe i de les activitats habituals que venim fent. No sé si l'Ivan té preparats els tacons per a la cursa de tacons.
3: No me la jugo.
2: No volem lesionar l'alcalde per tot l'estiu que li espera per davant. Però també convidem a totes les persones que vulguin participar a que vinguin amb tacons. És una de les activitats més participatives que té este festival dins el pati de l'escola. I especialment, i com des del primer any venim fent, convidar a totes les persones, perquè la lluita de drets LGTBI, la lluita de drets feministes, és una lluita transversal, és una qüestió de drets humans, i pensem que ens atreveix a tota la societat, a totes les persones, i per tant pensem que aquest festival, que la commemoració del 28J no és només una lluita, haguem de participar les persones LGTBI, sinó que hem de participar totes, tots i totes, hem d'anar a agafar des de la mà. Enguany el lema just és agafar la mà, i en esta línia pensem que hem d'anar més agafades que mai davant dels discursos de discriminació, i per tant el 6 de juny aquí a Roquetes serà una molt bona oportunitat per demostrar de nou com els sembla veu davant d'aquestes situacions i reivindiquem ser i estimar de manera lliure.
1: Per últim, la regidora d'Igualtat de Roquetes, Cinta García, ha volgut fer una crida a totes aquelles persones que volen aportar les seves idees per amplificar el públic del festival.
4: La veritat és que contents del camí que estem fent, i bueno, un agraïment, no, a aquestes persones que se van sumant a que este projecte se consolide, però també fem una petita crida a aquelles persones que pensen que podríem aportar coses per a unir, per a representar més a tot el col·lectiu, no? Al final aquestes coses se fan, doncs les volem fer properes, no? De la mà, com dia l'alcalde, no? De la entitat OK Productions, que és l'entitat lluitadora pels drets de les persones, i pensem que és important que les persones que sentin que falta alguna cosa per a sentir-se representades, pues, se puguen apropar, i estem oberts a cada any a millorar i a fer-lo més popular i participatiu, no? Agraïm a la gent que ens ve a visitar, però també a aquelles persones del territori que ho reafirmen i que pensen que este dia és important reivindicar-lo i lluitar-lo, perquè els drets de les persones han d'estar garantits, no? I una frase que jo sempre intento englobar, no? L'estimar no fa mal, i cal que ens estimem a nosaltres mateixos i que uns als altres ens respectem.
1: Més enllà de les actuacions, el festival tornarà a apostar per la participació comunitària amb la desfilada i concurs de carrosses i comparses, que enguany comptarà amb 7 entitats participants i un recorregut des de l'Hort de Cruells fins al pati de l'escola Mestre Mercè Domingo. Un cop allí, hi haurà el Pride Market, amb presència d'associacions ebrenques i d'arreu de Catalunya. La programació també inclourà activitats ja consolidades, com la cursa de tacons i propostes lúdiques i culturals que reforcen el caràcter inclusiu i festiu de l'esdeveniment. En aquest 5è aniversari, l'Unicorns Pride Ebre reivindicarà la necessitat de continuar creant espais segurs, visibles i diversos al món rural. El lema d'enguany, Agafa amb la mà, simbolitza el suport mutu, la comunitat i la importància de caminar plegats davant els discursos d'odi i de les discriminacions. Les pregoneres d'enguany, les roqueteres Gemma Canalda i Maite Martí, ja van protagonitzar el pregó durant la recent Unicorns Party XXL celebrada al Casal de la Ravaleta. Durant la seva intervenció, van reivindicar la importància de donar visibilitat al seu model de família, així com seguir avançant cap a la normalització de la pluralitat familiar i la diversitat al territori.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
5: Bon dia, unes temperatures de rècord, les que estem tenint per un mes de maig, i ahir, per exemple, s'arribava gairebé als 39 graus de màxima a Vinebre. Unes temperatures que ja aquest matí estan despertant molt i molt suaus, molt càlides, a totes les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i el Matarranya. Per tant, la banda aragonesa que no s'escapa d'aquest ambient molt càlid per les dates. I aquesta tarda tornarà a fer molta calor. Un palet menys que ahir arran de mar, però en canvi amb una mica més d'humitat, per tant, més xafogor. Igualment a la Ribera d'Ebre tornarem a voltar els 37-38 graus. Una barbaritat i amb moltes hores de sol, al igual que el cap de setmana. Sí que és cert que demà despertarem ja amb alguns núvols baixos al delta, i això vol dir que hi haurà més humitat i que la calor no serà tan extrema, però igualment el cap de setmana serà de buscar l'ombra. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros, i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
7: Guanyaré, faré història.
8: Sí, sí.
6: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
7: Has parlat amb ells?
8: Amb qui?
7: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer manguany.
9: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
10: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Votaría a favor de acogerlos?
9: ¿Herberriu?
10: Sí.
9: Aprobado por unanimidad.
11: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
9: En realidad, son sirios.
10: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
9: No, no, de Siria.
6: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però en comptes ucraïnesos arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
12: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
13: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
14: amor?
13: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
14: Las dos, creo. Es muy raro.
13: A los 30.
6: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
15: No lo sé.
8: Un poco de drama.
15: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
1: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
2: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
3: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
4: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
3: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
3: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
3: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
3: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
5: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
1: volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és un motiu...

0: una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
1: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
2: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
3: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
4: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
3: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
5: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
3: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
7: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
6: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
3: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
9: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
8: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
12: A partir de dilluns fins als 40.
13: Ja.
12: Que és l'anunci que a partir de dilluns ho agafem perquè té èxit.
11: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
12: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí podem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
11: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
3: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
15: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
16: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
17: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
18: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
14: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
10: Notícies en xarxa.
3: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
19: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
3: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
20: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
13: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
3: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
5: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
3: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
21: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
22: Que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
21: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
3: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
23: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
24: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
23: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
3: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
5: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
3: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
5: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8%.
3: Nou minuts i seran 2:45, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
1: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
3: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
2: El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
4: No és un festival finalista, és important diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions, i que els artistes puguin treballar.
2: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
3: I arriben els esports. Ens porta, com sempre, Joan Barberà. Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
7: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
7: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
6: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per, bueno, per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de, bueno, de, tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
7: A primera federació avui el centre d'esport Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
8: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
7: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa Més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que ruben.
8: Paràsit, marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Com un terrorista.
11: Menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
23: Antena Caro. La fórmula. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Runa. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però el sindicat

0: necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació, i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament, i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
1: No deixem l'àmbit educatiu, perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU, que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,6 i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.

Tal, guapes i guapos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns ho veurem. Per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran.

que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra la admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT.
2: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta a Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fonts municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:15 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'oposen perquè diuen que genera dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, al Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: L'Unicorn Sprite Ebre reivindicarà l'orgull i comunitat rural en el 5è aniversari, una cita imprescindible que combina celebració, pedagogia i activisme cultural amb l'objectiu de continuar creixent com a espai de trobada, orgull i comunitat a les Terres de l'Ebre. Així, Roquetes acollirà el pròxim dissabte, 6 de juny, a partir de les 7 de la tarda, el festival Unicorn Sprite Ebre 2026, una edició especial en el 5è aniversari del primer Pride Rural català. L'esdeveniment apostarà per un cartell divers i transversal, que contindrà propostes musicals, drag i artístiques per reivindicar la pluralitat i la llibertat des del territori, amb l'organització d'Hockey Productions i l'Ajuntament de Roquetes. El gran reclam musical de la jornada serà Mayo, una de les noves cares emergents del pop estatal que encapçalarà una programació artística diversa i plena de talent. També actuaran Hugo Marlo i Otem, juntament amb artistes del territori de l'escena LGTBIQ+, com Luzbel de Montiel, Frida Ter, Cristina Monllau, Zafiro d'Or, Mayatella Versace, LG DJ i Lisa Quer DJ, entre d'altres. Durant l'acte de presentació, que ha tingut lloc aquest dimecres, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha posat en valor la consolidació de l'Unicorn Sprite Ebre durant aquests 5 anys.
5: Com tots i totes sabeu, Roquetes és allà, aquell poble de les Terres de l'Ebre, on se va iniciar tot, i que avui en dia estem molt orgullosos que, com podeu veure, hi ha molts ajuntaments que s'han anat sumant per la causa, i des d'aquí agrair també l'esforç que fan la resta d'ajuntaments i creiem que allò que vam iniciar fa 5 anys s'ha anat consolidant i que en el cas de Roquetes ens ha consolidat com el festival Pride rural referent a tot el país, i això ens ompli de molt d'orgull. Sempre de la mà de Hockey Productions, aquí un any més, donem les gràcies per tota la feina que fan, tota la dedicació que tenen per fer possible que Roquetes, la setmana que ve, el proper dissabte 6 de juny, se convertisse, com dic, en la capital de l'orgull rural de Catalunya. Des de l'Ajuntament, ells ho saben i també volem expressar-ho, volem seguir donant aquesta continuïtat, volem seguir sent referents en polítiques d'igualtat, perquè pensem que les polítiques d'igualtat se fan i no només se diuen, sinó que se diuen i es fan i sobretot se li donen continuïtat. Aprofito per donar la benvinguda, perquè és un festival que per sort ens apropa molta gent de fora del territori, de fora de les Terres de l'Ebre, i aprofito per donar-los la benvinguda a una ciutat on tothom pot estimar a qui vulgui, tothom pot ser com vulgui, i una ciutat que sempre estarà lluitant per als que no pensen així i els que volen apartar una part de la societat. Però aquest és una ciutat lliure, que tothom pot expressar l'amor de la manera que vulgui, i el dissabte que ve tindrem una bona mostra a la cinquena edició de la Unicorn Pride.
4: Per la seva banda, el president de l'associació cultural LGTBIQ+, Roger Font, ha reivindicat que l'Unicorn és no només una festa, sinó un festival reivindicatiu i una lluita transversal vinculada als drets humans.
6: Avui us presentem la cinquena edició de la Unicorn Pride Tebre en la seva màxima essència, perquè va néixer així com un dia concret de celebració del 28J, que enguany serà el dia 6 de juny, amb un cartell espectacular que amb molt d'orgull podem dir, després de 5 anys, que hem pogut ajuntar a diverses persones de Catalunya i especialment del territori, i que a més alguns d'ells són i algunes d'elles són artistes emergents que participaran d'aquesta cinquena edició del Festival de la Unicorn Pride Ebre. Entre d'altres vull destacar la participació d'artistes de les Terres de l'Ebre, la Cristina Montllau de la ciutat veïna de Tortosa, Luzbel de Montiel, que a part de guanyadora de Delta Drac també és d'aquí del territori, és de Santa Bàrbara, i tota la resta d'artistes que l'acompanyaran, especialment artistes que enguany defensen amb més plenitud que mai els seus projectes en català. Perquè estimar i ser i poder-ho fer amb la nostra llengua i el nostre territori és també un dels objectius del Festival de la Unicorn Pride, que a més s'ha consolidat no només com a festival al territori, sinó també al país, i ha fet o ha obert pas a altres entitats d'arreu de Catalunya creïn aquests espais, creïn aquests projectes i aquests festivals que també defensen el català i l'activisme LGTBI de la mà. Res, convidar a la gent a gaudir de la Unicorn Pride, que començarà a les 7 de la tarda aquí a l'Hort de Cruells, amb la concentració habitual, amb la desfilada de carrosses i comparses un enguany, i participen prop d'una desena d'entitats. Per tant, podrem tornar de nou a veure els carrers plens. Hem retrasat una mica l'hora d'arrencada del festival per la excessiva calor que fa els últims anys, i era una cosa que ens venien demanant la gent que ve al festival. I un cop arribem al festival podrem gaudir d'un espai ple d'activitats pensat per a les primeres hores totes les persones que vulguen vindre, i especialment les famílies, i a partir de les 11 de la nit per tota la gent que vulgui gaudir de festa, de concerts i de música en directe i de les activitats habituals que venim fent. No sé si l'Ivan té preparats els tacons per a la cursa de tacons.
7: No me la jugo.
6: No volem lesionar l'alcalde per tot l'estiu que li espera per davant. Però també convidem a totes les persones que vulguin participar a que vinguin amb tacons. És una de les activitats més participatives que té este festival dins el pati de l'escola. I especialment, i com des del primer any venim fent, convidar a totes les persones, perquè la lluita de drets LGTBI, la lluita de drets feministes, és una lluita transversal, és una qüestió de drets humans, i pensem que ens atravessa a tota la societat, a totes les persones, i per tant pensem que aquest festival, que la commemoració del 28J no és només una lluita hem de participar les persones LGTBI, sinó que hem de participar totes, tots i totes, hem d'anar a agafar des de la mà. Enguany el lema just és agafar la mà, i en aquesta línia pensem que hem d'anar més agafades que mai davant dels discursos de discriminació, i per tant el 6 de juny aquí a Roquetes serà una molt bona oportunitat per demostrar de nou com els sembla veu davant d'aquestes situacions i reivindiquem ser i estimar de manera lliure.
4: Per últim, la regidora d'Igualtat de Roquetes, Cinta García, ha volgut fer una crida a totes aquelles persones que volen aportar les seves idees per amplificar el públic del festival.
8: La veritat és que contents del camí que estem fent, i bueno, un agraïment, no, a aquestes persones que se van sumant a que este projecte se consolide, però també fem una petita crida en aquelles persones que pensen que podíem aportar coses per a unir, per a representar més a tot el col·lectiu, no? Al final aquestes coses se fan, doncs, les volem fer properes, no? De la mà, com dia l'alcalde, no? De la entitat OK Produccions, que és l'entitat lluitadora pels drets de les persones, i pensem que és important que les persones que sentin que falta alguna cosa per a sentir-se representades, pues, se puguen apropar, i estem oberts a cada any a millorar i a fer-lo més popular i participatiu, no? agraïm a la gent que ens ve a visitar, però també a aquelles persones del territori que ho reafirmen i que pensen que este dia és important reivindicar-lo, lluitar-lo, perquè els drets de les persones han d'estar garantits, no? I una frase que jo sempre intento englobar, no? L'estimar no fa mal i cal que ens estimem a nosaltres mateixos i que uns als altres ens respectem.
4: Més enllà de les actuacions, el festival tornarà a apostar per la participació comunitària amb la desfilada i concurs de carrosses i comparses, que enguany comptarà amb 7 entitats participants i un recorregut des de l'Hort de Cruells fins al pati de l'escola Mestre Mercedes Domingo. Un cop allí hi haurà el Pride Market, amb presència d'associacions ebrenques i d'arreu de Catalunya. La programació també inclourà activitats ja consolidades, com la cursa de tacons i propostes lúdiques i culturals que reforcen el caràcter inclusiu i festiu de l'esdeveniment. En aquest 5è aniversari, l'Unicorns Pride Ebre reivindicarà la necessitat de continuar creant espais segurs, visibles i diversos al món rural. El lema d'enguany, Agafa amb la mà, simbolitza el suport mutu, la comunitat i la importància de caminar plegats davant els discursos d'odi i de les discriminacions. Les pregoneres d'enguany, les roqueteres Gemma Canalda i Maite Martí, ja van protagonitzar el pregó durant la recent Unicorns Party XXL celebrada al Casal de la Ravaleta. Durant la seva intervenció, van reivindicar la importància de donar visibilitat al seu model de família, així com seguir avançant cap a la normalització de la pluralitat familiar i la diversitat al territori.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, unes temperatures de rècord, les que estem tenint per un mes de maig, i ahir, per exemple, s'arribava gairebé als 39 graus de màxima a Vinebre. Unes temperatures que ja aquest matí estan despertant molt i molt suaus, molt càlides, a totes les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i el Matarranya. Per tant, la banda aragonesa que no s'escapa d'aquest ambient molt càlid per les dates. I aquesta tarda tornarà a fer molta calor. Un palet menys que ahir arran de mar, però en canvi amb una mica més d'humitat, per tant, més xafogor. Igualment a la Ribera d'Ebre tornarem a voltar els 37-38 graus, una barbaritat i amb moltes hores de sol, al igual que el cap de setmana. Sí que és cert que demà despertarem ja amb alguns núvols baixos al delta i això vol dir que hi haurà més humitat i que la calor no serà tan extrema, però igualment el cap de setmana serà de buscar l'ombra. N'estem pendents a la xarxa.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
9: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
10: Guanyaré, faré història.
11: Sí, sí.
9: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
10: Has parlat amb ells?
11: Amb qui?
10: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer manguany.
12: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
13: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Discutía a favor de acogerlos?
12: ¿Herberriu?
13: Sí.
12: Aprobado por unanimidad.
14: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
12: En realidad, son sirios.
13: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
12: No, no, de Siria.
9: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
15: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
16: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
17: ¿Amor?
16: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
17: Las dos, creo. Es muy raro.
16: A los 30.
9: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
18: No lo sé. Un poco de drama.
19: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Benvinguts a l'explosió del ritme.

moment ja deixa de costar per un moment les cantades i posem aquesta novedat, una base que té una energia i un subidón que se viene impressionant. Això es diu Check Out The Sound.

Però quins temarracos que fiquem aquí, Rave Storm. Ve una pujada impressionant. Tots els discos que van traure esta gent eren increïbles. Espacio Freight, Rafa Ruiz. Això es diu Danger. Danger.

escoltes, ja la coneixes, una base d'estes que va ser sonada i sempre ho serà de sonada. Això és Candy Girls, es diu Bomb de Dí, DJ Stephen and Team J Remix. A disfrutar-ho!

bonito.

Aixequeu-vos de la cadira, que ara comencem a volar i ja no parem fins al final del programa. Un homenatge una vegada més a Chassis de Ricardo F, aquest tema que vam fer...

0: Riffestar!
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
2: En sesión, DJ Peters.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: família, i benvinguts un dia més al programa més xaladon diferència de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes! Yes. Ojo, avui... Avui l'he clavat, però ben clavadeta, eh?
1: Bon.
0: Se nota que tinc el jefe per aquí detrás ficant-me pressió. Dic que avui ho he de clavar. Ah, clar, que no em dic res encara, aquí serà... No digues això.
2: Deixa de ficar-te pressió.
0: És que estic en una pressió añadida.
2: Va, que va, si t'està ajudant a tot, home, que t'estan bé.
0: Diu, jo treballo millor en pressió. Hi ha gent que en pressió treballa millor. Bueno, va, comencem a saludar la gent que tenim avui per aquí. Hola, Nati, què tal?
2: Hola, bona nit, punyeteres i punyeteres. Com ha anat això? Com han anat estos dies? Tots bé?
0: Molt bé.
2: Comencem a tindre la calor aquí, eh? No?
0: Ja en fa massa, eh?
2: S'acaba la primavera, però bueno, enguany no mos podem queixar que n'hem tingut, almenys.
0: Ara comença a fer calor estos dies?
2: Sí.
0: Ja no saps allò, me fico pantalons curts, fico pantalons llargs, veus la gent en sudadera, veus la gent en jaqueta, els altres en tirants... Ara és una locura, eh?
2: No, res, la setmana que ve tots en roba d'estiu ja. S'ha acabat.
0: Hola, molt bona nit, senyor Calú, què tal, com està?
3: Bona nit, puñetero.
0: Mira quina careta, eh?
3: Que estic content avui.
0: No? Ven una felicitat al programa, que això és bonic.
3: És que, Tito, que avui has d'estar tornant una sonrisa a la boca. Que avui és audiovisual, això.
0: Hosti, sí, avui m'ho han ficat.
3: Sí, sí.
0: Tinc una càmera aquí al mig de l'orella, eh?
3: Jo tinc dos càmeres, dos mòbils i una sonrisa tornant a la boca, Tito.
2: Saps per què? Estic pujant caché.
3: Estic content, Tito, perquè estem aquí una vegada més a fer punyetes. A Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada. I saps per què estàs preparant aquí? Aquí hi ha un preparament perquè avui rebrem...
0: Qui rebrem?
3: Vaig a fer un spoiler. Rebrem Jordi Basté i Toni Clapés de Roquetes.
0: Ep!
3: Saps per què?
0: A veure.
3: Que no celebrem. Què vam celebrar? Estos dies atrás, un aniversari.
0: Sí, vam estar d'aniversari.
3: D'aniversari de què?
0: Però acabeu de dir. De
3: Antena Caro, Tito. L'aniversari. Lo 35è aniversari de Antena Caro.
0: T'has equivocat,
3: Tito.
0: T'has equivocat.
3: Lo 40...
0: Paco t'està escoltant,
3: Lo 40è, comença el 40è aniversari d'Antena Caro.
0: T'has equivocat,
3: Lo 50è aniversari d'Antena Caro.
2: No mos passéssim, no mos passéssim, no vagis tan llarg.
3: Lo 30...
2: Que no som tan vells, home.
3: Lo 30è aniversari d'Antena Caro, Tito.
0: No.
2: 30, 20 i pico, a veure, Tito.
0: 39è.
3: 39?
0: 39.
2: No ho hauria dit mai, jo,
3: Pues mira que la,
0: que no has vingut informat o què?
3: Tito, era l'únic tros de programa que m'havia preparat.
0: Era l'únic que t'havies d'estudiar.
3: En sèrio.
0: L'únic que t'havies d'estudiar, quants anys feia que estava...
3: Igual, ho tenia preparat,
2: Que... 39 anys en Antena Caro.
0: Ojo,
2: Hem de buscar pels arxius d'algun puesto o altre.
3: Jo me'n recordo,
2: si trobem fotos.
0: No, de trobar, trobaràs animalades que ho guarden tot. Esta gent ho guarden tot.
2: I m'explicaràs. Ten 39 anys, jovenets a tope,
3: Jo me'n recordo quan va començar, que tenia un any i pico ja, i un pare ficava, Calu, que anem escoltant Antena Caro. Jo me'n recordo perfectament com si fos ara.
0: Sí, sí, això és història, història d'este país,
3: Tito.
0: Què?
3: Què? Algú?
0: Parlem d'algo, no? Parlem d'algo del món, a veure com va tot això. Teniu alguna noticieta?
2: Fiquem-nos actualitat.
0: Jo portava algo per a parlar d'algo d'una noticieta que vaig veure l'altre dia. Bueno, l'altre dia, ja fa dies que va. Nombrarem a Donald Trump una altra vegada. Ja ho sabeu, que m'agrada molt a mi, esto, home.
3: Sí.
0: No m'agrada, m'agrada nombrar-lo per bé o per mal.
2: Bueno, és que sempre té joc.
0: Ara ha dit algo de que té moltes imatges, arxius, Estats Units, no sé què, no sé quantos, del tema extraterrestre i dels ovnis.
2: Home, pensa que Amèrica ja fa molts d'anys que guarden coses, i el que nosaltres no sabem que de búnkers per ahí en trossos d'extraterrestres ja no,
0: No, i diuen que moltes tecnologies de les que tenim avui en dia, el làser, no sé què, algunes més, són perquè ho han estudiat a través d'aquestes coses.
2: Home, clar, de naus que van caure pels deserts de per allà i fa tot això. Doncs
0: pues ell ha dit, en el moment suposo que baixarà una miqueta de nivell de la seua, del seu ego, i diré, pues ara ho amollo, i ho faig gran i torno a ser... Torno a ser potent,
2: que podrà.
3: I la meva opinió és que... La meva opinió que quasi tots els del govern dels Estats Units són extraterrestres. Tipus de Uber, te'n recordes? Pues, si
0: no ho vist. No ho vist. La imatge aquella que està donant el tram així com estic jo ara aquí a la taula de so i un munt de gent detrás allí agarrant-lo i apoyant-lo. Allò és què és, allò és.
3: Resant
0: per Nell, o resant en Nell, o què fan allí?
3: No sé. Com si fos l'extremació, quan s'està a punt de morir, no és l'extremació, és el que hauríem de fer.
2: No ho sé, perquè jo, aquest home, si vos he de ser sincera, ja no sé exactament com ubicar-lo, com identificar... És que no... Sí. Com mos sorprèn tant sempre les seues reaccions.
3: El narcisista de manual.
2: En un principi sí, però és que és el que parlem, però té molts de cops amagat, ja.
3: Una pisca de machisme, una pisca no de...
0: La pisca de tot.
3: La
0: pisca
3: sí,
0: massa,
3: sí.
2: No ho sé.
0: Bueno, ja verem si ho amolla o no ho amolla, perquè igual és d'estos que saps, vaig tirant una miqueta i, no, i al
3: ara
0: final...
3: Ara està per Cuba.
2: Que realment, a veure, és el que parlem. Allí hi ha gent d'abans que ell. Igual li diuen, tu d'aquí això no ho pots ensenyar.
0: Però igual se'l carreguen.
2: Home, és que... Si
3: ja, ho va, si va. Més no ho poden dir.
2: No diuen que els ciutadans... Si ho sabem tot, podem entrar en caos i fa tot este, que no mos ho diuen, no mos donen tota la informació correcta. És que no ho veig tan factible, però bueno, a veure.
0: Ja veurem, eh.
2: Ja estaria bé que m'ho enteressin realment del que hi ha, també.
0: Bé, claro, que tenim tot el dret d'enterar-nos.
2: Aquí mouen locotarros de dalt i ara no m'enterem de missa la veritat, m'entens?
0: Bueno, què? Claro, ara veig la teva careta de felicitat avui, també.
3: Què passa?
0: Campeones, campeones!
3: Primer que res, vull felicitar a la gent del Real Madrid.
0: A més, que de l'Espanyol.
3: No.
2: Per lo bé que ho han portat.
3: No, pel Nadaplete, que han aconseguit aquest any. Espectaculars, felicitats. Us ho ha esforçat un munt. Nosaltres només un doblet, Tito.
0: Bueno, què vols més? Millor això que no res.
3: Un Nadaplete es mola, també, eh?
0: Vas anar a la rua o què?
3: No, home.
0: Doncs només feies falta tu, en la gentada que hi havia allí, eh?
3: Jo, Tito, la vaig mirar des de casa.
0: Igual que jo.
3: Era un nestí, unes pipes.
0: Ja
3: està. I dius, xutant, xutant i xalant. Però però això, fluixet, va aparèixer comparant-se el de després de Tito Flo. La de Tito Flo, això sí que... Què? Bé, això sí que era per agafar crispetes i començar a disfrutar.
0: Eren otros tiempos.
3: Però en tiret, quin espectacle, no us va fotre. El Tito Flo, espectacular, que no...
0: Ah, parles de...
3: Tito Flo.
0: Me pensava que anaves la rua d'abans, quan veies i tot allò que rebre les castanyes aquelles i tot el rotllo aquell.
3: La rua va estar bé, però comparant-se amb el que va vindre després d'espectacle...
0: Sí.
3: Lamentable.
0: Aquell, claro, és que ell volia fer algun espectacle també, perquè el Madrid com no l'havia fet, doncs, jo he de fer, no una rua, jo fotré un espectacle.
2: És que has de tindre en compte que en ells, pobrets, els haurà d'aixafar les copes.
3: Nice.
2: En l'autobús. I claro, ara fa molt de temps que no aixafen cap.
0: Tornant a la rua, què vos va aparèixer? El tema, per exemple, com se diu? Chanchi. Què et va aparèixer allí fumant?
3: No, jo crec que va pejar més que respirar aquell. Te ho prometo,
0: És que no parava, tio. No parava, dic, se ho fregaràs, home. Ells allí dalt, jo també vaig trobar una miqueta el tema de la seguretat, tio, perquè si l'autocar ha de fotre una frenada així una miqueta forta de cop, estaven allí davant...
3: Estaven els dos abuelos, també. No hi havia cap de jovenet, estaven els dos gallos allí. Però què, tito?
2: Los del Barça no
3: caiem. A veure.
2: Los del Barça no caiem, ni mos cau la copa, ni mos cau... És que... Ni el vàper, ni un got, ni una llauna. Nosaltres no llancem res.
0: I el festival que va dir que fotre el senyor a la porta a l'ús de gas. Heu vist també la imatge que deixa el puro, que deixa el puro allí la controladora.
2: No n'hi havia per a menys, no n'hi havia per a menys.
0: Se veu allí el gran puro i que vol parlar, no sé què diu, i deixa el puro al costat de la mescladora del DJ. I diga,
3: és nostre senyor, aquell moment. La porta aquell moment és nostre senyor.
2: Ah, sí senyor.
3: Que després també deus dir, home, un tio com... El president del Barça, que hauria de guardar les formes i ser una persona, saps?
0: Com Florentino?
3: Políticament. No, Florentino no, perquè Florentino pareix que sigui, jo què sé, la xarra d'un capellà.
2: A veure, si pots, què és el que parlem? Si tu et fiques a comparar 5 anys atràs, presidents, és el que té més classe, el millor que tots. Perquè no vull entrar en noms, perquè ja han tingut prou polèmica... Però, perdona, ni clubs, ni seleccions espanyoles, jo penso que dins de que sigui el puret, l'ha deixat en tota la classe de Déu, perquè el tio és un tio con classe, les coses com siguen.
3: És tal com Raja, li podes dir el que vulgues, però ell no s'amaga. Ara, el Madrid té un punt de diví. Cada cosa que fa quan ve el jugador, vienes a este club, tot és divino, és més celestial, saps? No, tampoc cal portar el palo gran pel cul sempre.
2: Diu que hi ha classe de gente i gente con classe.
3: Aquí està.
0: Ara tornant a l'entrevista que va fer, bueno, l'entrevista, les declaracions que va fer Florentino, què? Jo, és que me hace vergüenza decirlo. Mira, te lo vaig imitar i tot. Me hace vergüenza decírtelo. Me hace vergüenza, pero me han dicho que soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Limito.
3: Aplaudís, perquè ara mateix estava davant de Florentino. Se m'ha ficat la pell de gallina. Estan les càmeres, però bueno.
0: Te limito, perquè l'altre dia al parenta li vaig fer així, em va dir, pues si el claves, diu, pues si el claves.
3: Exclusiva, lo pròxim invitat que portarem a fer punyades serà Florentino, us ho prometo, en presència aquí.
0: No us... Ese va fotre el dia i ja voy a dir, t'apareix cada dia, a mi me han elegido el mejor presidente de la historia, no de l'IA del Real Madrid, de todos los clubes, a mi me da vergüenza decirlo, me da vergüenza.
3: Sí, sí, sí. Sete Champions,
2: si vergonya,
3: són,
2: no
3: són poques, no sé.
2: Bàsicament.
0: Un sinvergüenza.
3: I dient que intentarà decapitar periodistes per seus dos ous, que no sé com tanca les cames, perquè ens ha de tindre un tamany.
2: Però que a veure, ara parlant en plata, realment, quants anys té Florentino Pérez?
3: 78.
0: No ho sé, perquè també han dit que està malalt, que està a punt de morir, han dit de tot.
3: A veure, si tu...
2: Va la hierba, nunca muere, eh?
3: Havia moments que estava agonitzant aquell home allí, eh? Que el moment que buscava allí fent scroll al mòbil, que veies que diu, és que és
2: un sogre,
3: és un sogre, li falta... Carlo, ajuda'm un moment que no l'encuentro. Te ho prometo que... A veure... Porta't una miqueta preparat, tio.
0: No ho sé, i més també, el més sonat va ser quan va dir a la tia aquella, no? A la periodista.
3: La llenya.
0: Volguent-li dir que no sabia de futbol perquè era dona. Allí han llegut també...
3: Però això tu pensa que això ja és una altra... uns altres temps, aquell home dir-li niña, en su demà va fer l'entrevista en Pedrerol, i diu, pues le dije niña, es malo decirle niña ahora a una mujer. Sí, segons en quin context i tot, sí, tornin al segle XXI.
2: Bueno, però és que heu d'entendre en compte que, claro, què passa, que també és el que parlem. Este home, la seva vida, indiferentment de que sigui un gran empresari, que això no ho fiquem en dubte ningú, perquè el tio fa els diners a cabassades, la seva vida ha girat entorn del futbol. I li heu de perdonar.
3: No,
2: perquè realment no pot tindre respecte a una dona pel futbol tenint en compte de com juguen les xiques del Barça i com juguen les del Real Madrid.
3: Molt bé.
2: Si realment tingués un equip de dones com el que nosaltres tenim al Barça, lo tio, estos comentaris ja ni li passarien pel cap perquè els ho tindria tant de respecte.
3: Ja, però és que ja partim de la base que ell no pot intentar valorar invertir diners en...
2: Són d'una altra escola.
0: Allí va sortir declarat que és un machista, és el típic superior machista.
3: Però ell dirà que no ho és, perquè ell ni s'imagina, no sap ni què significa. És com Rubiales.
2: Correcte.
3: És el mateix.
2: Jo no he dit el nom, però sí. És que t'he dit, és d'una altra escola. No de la vella escola, d'una altra escola.
3: Tito, mira, perdona, parlant d'escola, què us pareix tot això dels mestres, totes les vagues i tot?
0: Hòstia, que està en lió tot això,
2: eh? Jo avui a migdia sortí per TV3 i el titular de baix ficava que havien col·lapsat Tortosa. A mi m'ho han dit dos o tres, a mi tant matí, que m'han dit, ni si vos ocorris que entra dins Tortosa, perquè ho han col·lapsat tot, està tot tallat. Bueno, me dona igual que siguin mestres, que siguin autònomos, que siguin
3: metges
2: i infermeres. A veure, tios, el que està clar és que realment mos queixem, però no fem res. Si es fa una huelga, s'ha de fer per a fotre soroll, com los països estivern. Talles l'autopista, talles per allà dalt, de dir, la banda de dalt de Girona, que no puguem passar a França. Si fas una huelga, t'has de fer sentir. Has de donar pel sac, perquè realment, si no, no s'arreglen les coses. Que col·lapsen el que vulguen.
3: Però el que ells reclamen, perquè ara estan dient 500 pavos més.
2: Molta gent se pensa que reclamen lo jornal.
3: No,
2: a part del jornal reclamen moltes coses que s'han retallat en educació, que realment
3: però ara
2: hi ha moltes de mancances, eh?
3: Ara que estan ja forçant la corda, ara ja com a requisit mínim, perquè clar, cada dia que fas vaga perdem pasta, tot el rotllo, doncs ara és ja com a mínim
2: què?
3: Indispensable és 500 euros més al mes durant 4 anys, d'ara hasta d'aquí 4 anys hem de cobrar 500 euros més. O sigui, aquest any que ve 100, l'any que ve 600, 200...
2: Doncs pues tampoc no estan.
3: Home, clar,
2: tampoc
3: perquè,
2: a veure, parlem-ne. I vaig a mesclar temes que no toquen, però els polítics què passa? No es pugen 100 euros a l'any, eh? A veure, aquí, o com diu, com dia aquell, parlant feament, o mos acalentem tots o li peguem patada a estufa. Perquè el que no pot ser és que uns visquin tan sobrats i els altres anéssim apretats tot el puto dia. A veure, nois, jo no voldria ser una professora, ni d'institut ni d'ESO. Perquè damunt és el que parlem, los crios, avui en dia, molt diferents. L'educació, estem fent de dir, se dona a casa. I molts de pares mos pensem que, ai, perquè els mestres, no, perdona, lo que has d'educar ton fill ets tu a casa. Lo mestre no l'educa, li ensenya.
3: Escolta,
2: no tant, si
3: estem, estem parlant que tu, quan vas al col·legi...
2: Jo quan anava a col·legi, a mi la senyoreta Pilar, si m'havia de castigar o m'havia de fotre mig clatellot, me'l pegava.
3: Nati,
2: i acabat, arribava a casa i només resava que no hagués parlat amb un pare i que li hagués dit perquè deia, ara em castigaran damunt, m'entens? No hi ha disciplina.
3: Però els mestres, pensa que és una persona que tu probablement no li deixaries ni el teu cotxe i cada dia li deixes a ton fill. Això has de pensar que com a mínim aquesta persona que estigui contenta perquè estarà un dòlis amb un fill i almenys que tingui la motivació suficient
2: jo
3: perquè tingui...
2: Jo l'únic que puc dir és que realment de fa bastants anys cap aquí s'ha reduït molt en educació, s'ha reduït molt en la seguretat social, són coses que realment hauríem d'anar pujant i anem baixant. A més d'anar per avant, anem per atràs.
1: A més d'avançar, traçem.
2: Correcte. Quin problema hi ha? Què és el que parlem? Ja no és, és que els mestres tenen tot l'estiu de vacances i, clar, un cara damunt se manifesten. No, és que se manifesten perquè ton fill pot arribar a classe i, sigui pel que sigui, pot tindre un grau elevat en una malaltia que avui en dia està diagnosticada perquè hi ha medicament, en un TDA, que en un TDA l'hem tingut tots. I avui en dia lo normal és que un crio tingui TDA, bàsicament perquè a l'abast té mòbils, té tablets, té internet i té un fadam.
3: Això ja no treu, això.
2: Bueno, però el que no és normal és que no tinguin prou infraestructura que a una mateixa classe hem de tindre tot... A veure, tio...
3: Ja, però lo que jo,
2: realment és el que parlem.
3: El que jo em volia referir és que ells havien...
2: No és el jornal.
3: Havien demanat...
2: Hi ha moltes més coses a part del jornal que es demanen.
3: Jo el que et volia referir és que ells demanaven un munt de coses, però al final han acabat en que més pasta i així almenys tot el que fem que vos sortia rentable.
2: De 100 euros a l'any?
3: No.
2: Què són 100 euros a l'any, tio?
3: D'aquí hasta 4 anys el sou anirà pujant progressivament està 500 euros.
2: Què?
3: Què?
1: Pues heu ficat aquí, m'heu deixat tot sol.
3: No, clar.
1: Pues heu fotut aquí un cara a cara, que heu vist la càmera, que estan els dos allò, cara a cara, com a un ring,
3: sí, sí.
1: I s'han fotut allà dins, tinc. Bueno, va.
3: I Zapatero, què, Zapatero?
1: No, deixem... No entressem en res més.
2: Va, follon, també.
1: Deixa estar, no entressem en res més.
3: Vale,
1: anem a ficar música. Anem a ficar música, anem-ho a... S'abrullo una miqueta un temeta que ha dit Nati, que sempre fica Nati, aquesta temeta, així
2: Nati
1: per a l'estiu.
2: Nati comença a estar en modo verano. Penseu que jo la setmana que ve ja estrenaré piscina.
1: Yep.
2: Perquè l'aigua ja comença a estar calenteta.
1: Ja comença a estar...
2: No te la
1: I ja fa calor.
2: Jo... Ja comença a estar en modo verano.
3: Jo sí que t'he vist vindre en biquini i què li passa, Nati?
1: Què li ha passat avui?
2: Avui no pots enganyar que tinc la cama.
3: Hòstia.
1: Bueno, va.
2: Modo verano, nois. Esta cançó m'enfartarem de sentir-la tot l'estiu.
1: Fiquem modo verano, fiquem tema...
3: Quin tema que m'has tocat, i tot?
1: Ara, l'escoltaràs.

0: Hola!
1: Temazo!
0: És temazo. Molt bona, eh?
1: M'enfartarem tot l'estiu de sentir-la.
0: Jo ja faria que la fico, eh?
1: És que bàsicament damunt és el que parlem. Tu mires per internet lo de jockey, és que damunt lo tio engresca que tot de avui Cristo.
0: És que té un rotllet, eh?
1: És bo, puta, és bo.
0: Això es diu Jugel Solto Jamaican. Això apunteu-vos-ho perquè això lo peta. Sí. Ja lo està petando.
1: Sí, este estiu serà Tomorrowland.
0: Està.
1: Serà remescla rara Tomorrowland i fliparem. M'enfartarem de sentir-la.
0: Vinga, va, entrem a la secció de Nati.

0: tap-tap, i ha estat que tornarà a sonar.
1: Que és l'estiu, però és que fiquem el tobogán. És que ja toca, ja toca.
0: He sentit el tobogán i esborenat, i eh?
1: Bim, bam. Piscina en marxa, traje de bany, gallumbos i vinga i fot-li.
0: A veure, Nati, què mos portes avui?
1: Doncs pues bueno, porto mitja agenda per recordar-me més que sigui estos fins de setmana, fins que no comencen les festes dels pobles, tal i qual.
0: Sí.
1: Fa, què, tres setmanes, potser? Ja vam començar en los bous del Mas de Barberans.
0: Sí,
1: és a dir, que això ja comença a tindre oloreta de festes.
0: De festeta, de estiuet, marxeta... Estiu.
1: Us porto una miqueta d'agenda, estos fins de setmanes?
0: Sí.
1: El que hi ha entre mig i això, i a veure, per si la gent s'avorreix el fin de setmana, que sàpiga el que pot fer, que a veure, que està clar, que les redes socials avui en dia te fiques i entenem més de fin de setmana, i ja està tot més o menys, pots
0: trobar. Però si ho diu Nat i això, doncs també... aconsellem que vagis aquí.
1: Correcte, un repasset més que sigui de les activitats de l'estiu a les Terres de l'Ebre.
0: A veure, va.
1: Vale, este fin de... S'acaben, portem dues setmanes, les jornades de l'ostra de l'Ampolla.
0: Sí, eh?
1: Ha estat molt bé, eh? Penseu que a mi em va dir la setmana passada un client, inclús, com li replicava, un pobre, li va picar la bona i li va dir, tu te'n recordes? Sí, sí, sí. 5 ostres i una copa de cava, 5 euros. És a dir, que realment està bé. Molt bé de preu.
0: Sí,
1: molt
0: millor.
1: Bé de preu. Si sí, us avorriu de dir, a part hi ha un restaurants infinitat que fan cosetes, sí, menús molt bé de preu. Vale, este fin de setmana s'acaben les jornades de l'ostra. A Deltebre, també. Una cosa que jo no ho havia sentit mai, però està molt, molt bé. Des d'ahir dijous fins lo diumenge fan el festival Toca'm.
0: Toca'm.
1: Correcte, correcte. Lo mescla, també, també.
0: Lo
1: que
0: toca'm,
1: també està molt bé. Lo Toca'm,
0: toca'm
1: està
0: mescla.
1: Molt bé. Lo Toca'm és un festival de piano urbà. Vale? Un event popular i accessible per a tots els públics. Trauen la música dels auditoris i ocupa espais emblemàtics de la ciutat per a que la gent pugui disfrutar de la música al mateix temps que disfrutar del patrimoni.
0: Sí, eh?
1: Està de puta mare, eh? Jo no ho he vist mai, però realment he vist coses...
0: Imatges i això,
1: sí,
0: estava
1: sí,
0: guai.
1: Sí, sí, vídeos de... Molt xulo, molt xulo. Ascó, també. La 12a mostra intercomarcal de vins. Lo tasta vins. Jo em declaro fan incondicional, ho sabeu. Deo Priorat, Deo Montsant, Terra Alta, Deo Tarragona.
0: Però què deu ser, rotllo com la lo de Gandesa? La Fira del Vi o no?
1: Claro,
0: deu ser un rotllo com...
1: Sí, està molt bé, no t'està vins. Està molt bé.
0: Hòstia, ja te'n contaré una. Jo vaig anar a navegar a la Fira de Gandesa del Vi. Bueno, vaig ser una... Però una castanya...
1: Claro.
0: Ni me'n recordo que tampoc, on vaig arribar a casa. Me portava, res de cotxe.
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Una castanya.
1: I així és el que parlem, fas a veure, cultura nostra.
0: Sí, cultura, i cultura de vi, i copeta aquí, copeta allà, vam.
1: Per als que els agrada l'esport, lo diumenge. Lo diumenge és la marxa de la joca.
0: Ah, amigo.
1: Del port. Ara ja comencem, amigo. També. Penseu que ara ja anirà una tras de l'altra, la nocturna de Pauls.
0: Quilòmetre vertical.
1: Correcte, van fer la Trencacims fa dues setmanes. Molt bé, van arrencar fatal, pobres, perquè damunt va ser aquell fin de setmana que va fer tant de fred.
0: Sí, eh?
1: I de matí mañana aquella boira, però bueno, molt bé, molt bé. Què més? Ah, ep, el dissabte 23. Nice. La festa de la primavera de la lira.
0: Amigo.
1: Ah, que això ho tenim aquí al costat.
0: Concertillo.
1: I no fem cas, claro.
0: Concertillo ara, de la banda.
1: Espavileus. Espavileus perquè igual l'anireu a reservar i ja ho tindrem tot ple. Que és
0: això
1: la lira.
0: Sí. Espanyeu.
1: Les coses com siguen.
0: Espanyeu.
1: Vale. Què més? La setmana que ve. Oco baix.
0: A veure.
1: Oco baix. La Copa de Catalunya.
0: Ah, clar.
1: Dels clubs d'agility de Catalunya.
0: Sí, és veritat que nice. Us ho van vindre a dir aquí en primícia.
1: 160 binomis. 18 clubs. Feu-lo a favor al camp de futbol. Dissabte i diumenge.
0: Allí tots, no pot faltar ningú.
1: Entreu per l'Instagram del club d'Agility, que està allí tota la programació i realment és superxulo.
0: És molt bonic.
1: Venen un munt de gossos de fora i hi ha gossos que són una meravella i una virgueria.
0: Veus
1: els gossos i els amos.
0: Veus fer unes coses, els gossos que dius, com és possible?
1: És Copa de Catalunya.
0: Ja ho vam comentar este dia que vam vindre
1: ells. És una passada, és una passada. Jo no practico, però bueno, la meva gossa és membre, jo també, i realment és un club que és xulíssim, el nostre d'aquí, que no tenim res a canviar ara. Venen animalets de fora que realment és una flipada. És una flipada, pareix que vagin en bando. És increïble. Fan fer el que volen.
0: Robots, són com robots.
1: Vale, també, 30 de maig, Amposta. Los riu sona.
0: Amigo.
1: Los riu sona, molt bona. Buos, Catarres, los amics de les arts, Pepets i Marieta, un mes a part, que és un festival que, cagues, superxulo. Ampostins, amunt.
0: I el 30 de maig potser que també sigui la nocturna?
1: No.
0: No és el 30 de maig, nocturna?
1: No, que no t'he dit que fan la d'això, és la joca?
0: No, t'ho dic perquè...
1: Ah, no, me van contactar. Que és este fin de setmana, la nocturna?
0: Sí, de fredes a Pauls. Me van contactar, l'ho dic que no podia perquè tenia un evento, però em van contactar per anar a fer de speaker.
1: Ah, no ho he mirat, pos en guany, però trobo molt pront, el 30
0: sí,
1: de maig.
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: El 30 de maig. Ho sé segur perquè em van vindre a buscar que no podia, el 30 de maig.
1: Una altra puntada. Vale, també, este fin de, lo mateix del 30 de maig. A Reus, superxula. Fa un munt d'anys que no hi he anat, però és molt bonica. La Fira de les Bruixes.
0: Oh, també, també. No havia sentit mai, esta.
1: També. Llavors, saltem. Com no, este Marroquetes, i això és una cosa que és sagrada. 6 de juny, Unicorns Pride.
0: Oh.
1: Sí. Ja comencem? És que és el que diem, estem a l'estiu?
0: Ara ja entrem al juny, el juny ja és...
1: Claro. 6 i 7 de juny, la Festa de la Cirera, Pauls.
0: Molt bona.
1: Bo. Vale, i llavors, en definitiva, si un fin de setmana no sabeu què fer, jo això també ho trobo amb sortides molt xules, entreu directament a la info de tot, perquè és el que parlem, Tortosa, Rutes, Roquetes, tenim l'Observatori de l'Ebre.
0: Sí,
1: No vos penseu que s'han tancat, hi ha visites guiades.
0: Preciós.
1: El primer diumenge de cada mes. Info a l'Observatori de l'Ebre, directe. Se visiten els diferents pavellons que han, incluïxen les visites als pavellons, los sísmics, los meteorològics, los astronòmics, ja sabeu que a mi m'agrada molt tot això. Llavors, a mi tant estiu també, fan una festa que fan, toquen cantautors per dalt de l'Observatori. És superxulo. És molt guapo. Això ho fan un fin de setmana i està molt, molt xulo.
0: Molt.
1: Però això és el que parlem. Controleu una miqueta les webs dels puestos perquè la programació està i fan coses molt xules.
0: Pues
1: Tortosa.
0: Sí. Pues si el complicat és quedar-se a casa en un munt de coses que fan.
1: Correcte. Tortosa, tenim lo de Conficón. Si entreu directament és que hi ha rutes guiades per Tortosa. 40.000 coses. Nois, no vos quedéssiu a casa? Que estem en modo verano.
0: Veu, Nati, si m'ho ha dit de coses per a fer, pues rec, a fer-ne, a sortir
1: sí,
0: de casa,
1: sí, sí,
0: no
1: d'aquí 4 dies ja comencem les festes populars dels pobles, nois. Ja ho tenim aquí. Estiu, calor, festival, vinga.
0: Començarem per les de Roquetes, que són de les primerenques, i ja anem pel mant.
1: Sí, ja ho tenim aquí.
0: Molt bé, Nati, que ha sigut molt interessant i molt bé.
1: Pim-pam.
0: Molt fresquet i molt bé per ara l'estiu. Caluc, eh?
2: Espectacular, Tito.
0: Espectacular.
2: M'he quedat, no, no he pogut.
0: A veure, mira, has estat aquí escoltant i ja està.
2: Sí, sí.
1: No he parlat per res tampoc, has vist?
0: Ho han anat apuntant, totes.
2: Tito, m'han dit que quan si has de parlar, que sigui alguna cosa per sumar. Més val estar callat i pareixer tonto que parlar i confirmar-ho.
0: Molt bé.
2: Tota la vida.
0: I Nati ho ha deixat tot clar, eh? No calia añadir res més. Bueno, nois.
2: Què?
0: Entrem al moment esperat de la nit.
2: Estic supernerviós, Tito.
0: Per què?
2: Clapés i Basté. Los Clapés i Basté de
1: Roquetes. Los nostres.
2: Tito, dos llegendes, sí. Dos mestres. A la gent que és important quan li dius mestre, saps? Fenen i fan així una falsa...
0: Imposa.
2: Maestro.
0: Tinc per aquí detrás, això. I em sento una miqueta...
1: És com si fossin Miyagi.
2: Sí, sí.
1: I sempre pots aprendre coses d'ells.
2: Per a mi seria més Darth Vader, que jo sóc del lado oscuro.
0: Bueno, va,
2: Padre del año, li van donar el premi a Darth Vader.
0: Ah, sí?
2: Sí, padre del año. Sí, sí, sí.
0: Entrem o què?
2: Entrem a la secció.
0: Entrem, li fotem,
2: va.
0: Ja?
2: Fota-li, va.

0: Pues sí, venga, va, avui com ja hem dit, tenim el privilegi de rebre dos noms imprescindibles de la comunicació a les Terres de l'Ebre, en Paco Tafalla i l'Antolí Ortiz, fundadors d'Antena Caro, un projecte que s'ha convertit en una veu de referència per a generacions de roqueteros i roqueteres i ebrencs i ebrenques. Enguany l'emissora ha celebrat el seu 39è aniversari, una fita molt especial que es va commemorar el passat 29 d'abril, consolidant gairebé 4 dècades d'informació, proximitat i servei al territori. A més, parlarem dels inicis d'aquesta aventura radiofònica, de com era la ràdio als anys 80, de les anècdotes viscudes durant tots aquests anys i de l'evolució d'un mitjà que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. Benvinguts, Paco i Antolí, què tal?
1: Vamos.
2: Bona tarda.
3: Sí, hola, sí.
1: Tito, no se senten.
4: Que me sento baixet.
1: No se senten.
2: Pega canya.
0: Paco ja m'està maldant. Només ja s'ha sentat. Puja així.
4: Sí, perquè si no, us fem vells i estem una mica sotets.
0: A mi m'imposa tindre ells aquí davant, perquè a veure, per a mi ells són...
4: Portem 8 folis d'informació i només contem una mica, imagina't. Mira, Paco. I en lletra grossa.
1: La primera pregunta, Tito.
0: Més, va, a veure.
1: Després d'haver fundat esta ràdio, què penseu quan veu que gent com nosaltres?
5: Bona pregunta.
2: Supercontents.
1: Sí o no?
2: Sí, claro. Això són les noves generacions.
4: I evolució.
2: És la ràdio evolucionada.
1: Som mil·lennials, tenim 40 anys nosaltres ja. Són les noves generacions.
2: Mira, el dia 23 n'hi faig 60. Però bueno, veig que hi ha bon relleu.
0: Però Paco, tu te consegues fort. Paco sempre has d'anar
2: a dormir a la negra.
0: Diries que té 45 anys, Paco.
1: Mira, vaig a dir-ho. Soc hetero i li ho faria.
2: I això que hem avisat, tio. Avui...
1: Vaig calent, no?
4: Patirem.
2: M'he sentat massa prop.
1: Sí, no? I no m'he fet les ungles dels peus, igual t'has ganat. Bueno, va, ara en serio, expliqueu-mos com se us va començar aquesta aventura d'Antena Caro.
2: Això ja fa un munt de temps, Doncs va començar jugant. Quatre nois que anàvem a l'AFP a estudiar electricitat i un dia van dir que no muntarem una emissora de ràdio. I bueno, van començar jugant, ja t'he dit, muntar els primers equips, anàvem en camp de setmana, fèiem les nostres emissions piratilles i un dia van dir per què no anem a parlar a l'Ajuntament, a l'alcalde, a veure si sembla bona idea.
1: I era en aquella
4: època? Mariano.
2: Mariano Gil.
1: No és com la rama de Cristo una vegada.
2: Sí. I vam anar a parlar amb Mariano Gil, també estava Miquel Castelló, i ens vam anar a un local. Vam dir, home, locals no en tenim, però bueno, aquí a l'Ajuntament Vell, dalt de tot, baix de la teulada, a les golfes, allí hi ha algo, si us serveix...
4: No hi havia algo, hi havia molt.
1: Això de Mariano.
4: Molt, sí perquè...
1: Això va ser 20 minuts de xarra. Mariano, això són 20 minuts, sí.
4: Estava ple de ronya, però ronya. Trajes de policia local, bueno, urbanos en aquell moment, bicicletes velles, gallinassa, perquè era un colomar que es veu que feia servir el secretari del moment, allí dalt tenia gallines, tenia de tot. Mobles vells.
2: Camps de senar, no?
4: Allò va ser?
1: Sí.
2: Era un colomar i allò doncs, vam anar limpiant, vam anar desentant i ens vam fer com un corralet per a fer la primera ràdio. Vam ficar els equips, vam muntar l'antena de la teulada.
1: La controladora.
2: Sí, la mescladora.
4: Era una coseta així, era molt més gran. Muntada, era un mòbil ara d'estos.
2: Muntada en kits.
4: Quasi el que havien els dits. Sí.
2: Però el que era estava Joan Altavill, Francesc Rodríguez i Carlos Morales, els quatre que van muntar. I Francesc Rodríguez, que era el tècnic, doncs, bueno, va muntar la mescladora.
1: Dos Walmans
2: i un emissor que també hem muntat, i dos ferros i una capsa de sabate.
4: Sí. Jo vaig entrar uns mesos més tard, perquè jo vaig començar, jo estava a Radio Contacto. Sí. A la discoteca fèiem, per les tardes abans de la sessió de discoteca fèiem ràdio i ja empalmàvem i tot just vivia al carrer del Dispensari, que és el carrer de continuació al Santa Tomàs i el carrer Sant Enric, que després se va convertir en Canaleros, on estava l'emissora, al tercer pis, i mos veiem tots els dies al final, pues, uns pels ases, que escolta'm, que tu fas ràdio, i vaig acabar, és que per cert això ho tinc clavat aquí, me van fer unes proves
2: duríssimes
4: sí, sí
0: Te van fitxar, vaiga.
4: No, fitxar, no, no, fitxar no. Explico perquè és que és, és una tortura.
2: Per a parlar per la ràdio, tu aquí has de saber parlar, com si no sapiguessin parlar. Sí. I has de presentar música. Vam agarrar el disc més complicat, el nom més difícil.
4: Sí, sí.
1: Jazz.
4: No, no, no, no, no. El títol més raro que havia i del conjunt més raro del món mundial. I vinga,
2: i bom, no sé com
4: si... I ara presenta'l i quadra'l. Quadra'l vol dir que des de que comença la música fins que comença a cantar, tu vas parlant i d'allí te vas esplallant, no?
1: I això que vinies ja en un currículum, que vinies de la Contacto.
4: Bueno, tampoc és que fos, un mega crack, però ja, ja, però...
0: Però Paco es va voler assegurar, tal com és ell, de posar, tirat...
2: En un amic que li havia José Luis Azara i jo muntàvem programes de ràdio a casa meva, en els casets i gravant i tal, i en Ràdio de Cona va fer un concurs que es deia Tuit de Música i vam dir que no les presentarem. Vam presentar unes maquetes i això cada setmana anàvem venint concursants i vam arribar a la final i vam quedar els segons. Vull dir que... L'any 83. I d'aquí va sortir una mica també el cuquet este de muntar una ràdio.
1: Sí. Tot el que expliques falta tot el rato un... No hay huevos y aguanta lo cubata. Que no faig una ràdio. Sí, no hay huevos, sí, aguanta lo cubata, pam. Sí, sí. Jacobra, no hay huevos, aguanta lo cubata, pam.
2: Sí, sí, sí. Va ser
4: molt. Llavors ja va arribar el 29 d'abril del 87 i a les 12 del migdia es va posar en marxa oficialment Antena Caro. Havia anat, però...
1: La primera veu va ser la de...
4: Això sí que no ho sé.
2: No sé, perquè justament jo estava fent la mili i acabava a finals de...
4: Sí, no estaven tots, no?
2: Al maig... I la inauguració me penso que va ser en dijous. I jo vaig vindre en permís en divendres. I ja estava inaugurada.
4: Que va arribar del permís i ja li havien endosat les poebre. Sí. Així de xulos. L'emissora en dimecres s'inaugura i el divendres es poebre o dijous. Allí, vinga, va, en plan valent. Sí, sí. Sí, no sabien ni com funcionava res i ja, fent ràdio. Los xulos, de roquetes.
1: No hay huevos.
4: Sí, sí.
1: I aguanta lo cubata.
0: Sí, sí. La gent no ho està veient, però és graciós les camisetes que mos han portat.
4: Bueno, ne tenim més,
2: les primeres,
4: eh?
2: Les primeres.
4: Són algunes.
0: Me'n recordo perfectament dels ninotets estos.
4: Ja et contarem una anècdota d'estes samarretes en concret, d'esta versió en concret,
0: sí, eh?
4: Que no les quitaven de les manos.
2: Que, mira, sí. Perquè al principi, claro, no, l'Ajuntament no havia diners, estava muntant lo patronat de l'emissora.
1: I quan el sou, nostres,
4: Volen
1: doblat, l'altre el sou.
2: I tota la música, els aparells, tot això, ho compravem diners nostres. I van dir, doncs haurem de traure diners. Van fer samarretes, les veníem a 800 pessetes.
5: Imagina't.
2: Les llevaven de les mans. 800 pessetes no és
1: això. És un cop de pala d'aquella època, 800 pessetes.
2: Però eren majes, però eren majes.
4: En la samarreta d'Antena, claro.
1: Any, què? M'estàs dient? Any?
4: Any?
2: Pues això sí, era el 87, 90...
4: 90 poc, 90, 90 poc.
1: Sí. 800 per el 97, són quasi 50 pavos d'ara.
0: I qui la guarda...
2: 92, 92, 97.
0: I qui la guarda i no estigui de color groc, ja té un tresor, eh?
4: A mi el que més m'impressiona és que encara es vaig bé, tio.
2: Bueno, ara...
1: Jo estic tant d'anys que encara és un dia...
2: Per
4: haver provat tot així.
1: Ahí pecto la veste, tenia res, eh?
4: Sí, sí.
2: Pues van fer diversos models
4: que ell diu que van començar a comprar aparatos de música. L'emissora va començar en els aparatos que teníem
2: i els que de música de casa
4: i els que agarraven prestats dels amics i familiars. Tu que tens un tocadiscos, me'l deixes un dia?
1: Sí.
4: El deixes un dia, ja és un dia,
1: claro, claro.
4: No el tornarem. La música igual, la música tenies la teua, la de ton cosí, la de ton germà, la de...
2: El disco de Bonellem de la Caixa.
4: Correcte, ho tenies per allí.
1: La pregunta era, què et vas regalar tu, la comunió? A mi Wallman.
4: A veure si funciona.
0: Ara que has dit el disco del bon dia, jo també en tenia, de la Caixa, era mític. Aquell de color blau,
4: sí,
0: blau,
4: sí,
0: i gris.
4: Sí. Com les cançons de Navidad. Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, allò era terrible.
0: Sí, sí.
2: I bueno, i anècdotes xules.
4: Bueno, vam les Poebre. Bueno, espera, ho contarem. Vam les Poebre, seguint el fil. El primer és Poebre, però després més cap a meitat dels 90. Vam anar al mes del 87, vam deixar d'anar de cop, i van dir, llavors és quan haguéssim dit que no tornem més perquè som una mica exagerats. No podíem anar a Expoebre normal i corrent en un estant, no. Mos tiràvem 3 mesos construint el nostre propi interior de l'estant, los mobles, los aparatos, los cables, tot. Marxàvem de l'emissora i pareixia que marxéssim de casa. Una locura. I arriba un Expoebre, i va fer molt de vent, un dijous nit, o sigui, prèvi a l'inauguració va fer un vent, i nosaltres estàvem situats a la zona on està la Policia Nacional.
1: Sí,
4: o sigui,
1: el
4: quartel, detrás del parque, allí aquella zona hi havia estants també, no? A tot, si n'hi havia 5 o 6 es va rebentar tots l'aire, però rebentar és el punt de vista que el tros més gran va ser així. Sort que no teníem encara els aparells dins, clar. Inauguraven al cap d'hores, en un demà, ell i alguns més acaben de portar foto perquè ens van canviar, ens van posar després a l'interior al costat de la, de la, de la petja.
1: Ells dels nacionals ja.
4: I jo aguantant el cable en la toma de telèfon i sí, i passaven els de la inauguració i jo aguantant i tots mirant i dient i això quin estan és? No, no, antena caro, antena caro. Oh, tecnologia punta. Ja estàvem en les últimes de tecnologia i l'àmbrica total.
1: Increïble.
2: No, els inicis Calu van ser molt forts, però no tenien coneixement. Tu imagina't,
4: sí, és el bon,
2: jovenets que érem i ens dediquem a fer un informatiu, vale? Jo me fico el control i estava a l'ocultori l'altra part de vidre.
4: Mos atrevíem en tot, eh? Com està ara?
2: Com tirem les notícies?
4: I com
2: ni
4: està
2: ni tipus, ni internet, ni gent.
1: Pues diari, com nosaltres fem ara.
2: Diari de Tarragona, en castellà. Traducció simultània en català.
4: Sí.
2: En directe.
4: En hebrenc, oh, en hebrenc.
1: Català, hebrenc.
4: No, però anàvem traduint. Oh. Ella estava llint d'estar tita, jo estava com està ell. Bona tarda, les notícies d'avui. Vinga, va. S'ha inaugurat a Tortosa.
2: Pa. I arribava una paraula. Raquetes,
4: que no... I on arribava, que em sé, lo deportista alemà, Seiner? Pues així, així. I arriba, i tal com me quedo així, dic...
5: Pots ser francès?
4: Sí, va sortir, no sé com va sortir.
2: Mira,
4: este, només ho veig que des del moment, de repente desapareix del vidre. Clar, jo me quedo sol, dic, què fa ara? Clar, no sabia què fer. Mira, me comença a agarrar risa, però és que ell ha amagat i jo riu que riu. Va, para.
1: No.
4: Així baixava el micròfono perquè no me sentiguessin. Va, para. Sí, que ja paro. I quan aixecava el cap una miqueta de veure el micròfono, riu que riu otra vegada. No van poder acabar l'informatiu. Hasta aquí les notícies d'avui.
1: Diràs que el veig assomar els ullets.
2: Igual que les primeres presentacions de cançons. Xulo, no? Ficaves el disco, el potenciòmetro, te ficaves la portada del disco davant. Bueno, em va presentar, va. Passaves la música? Tornaves a pujar la... Claro. Ara sí. Però passaves la música, t'arribaves al micro...
4: Sí. Estaves escoltant la cançó i ves que la cançó feia.
2: I la gent, sí.
3: No trobaves un moment, hasta que veies que la cançó ja...
4: No,
3: ja s'ha acabat.
4: Lo que no trobaves era tu, sí, no t'atrevies.
2: Les paraules.
4: Que després aprofitàvem quan sortien, que era l'època dels Max Mix, d'aquí per amunt, els diríem tots.
2: És terrible.
4: Llavors era una mica un codi secret que teníem. Jo ja sabia si ella estava al lavabo o no estava en aquell moment a la ràdio, perquè quan ficava el Max Mix o un d'estos que duraven 15 minuts, llavors, mira, Paco, ha anat al lavabo, no? O al contrari, que era una mica...
2: I s'enganxava el disco i devia estar retrasat.
5: I després, quan nosaltres érem jovenets, que jo tinc molt bon record d'en Clau de Nits.
2: Ah, sí, un programa de
5: que vos picàvem.
2: Sí.
5: I nosaltres pel telèfon vos demanàvem les cançons també. Ves, i entén-vos, eh?
4: Sí.
5: Vaig apurrear el nostre.
4: No hem sigut mai. Digues. No,
1: que aquella trucada devia costar 70 o 100 pesetes de la cabina de la roba de Cristina.
5: Però l'ha costat en tot el poble.
4: Perquè vam estar parlant-nos, escrivint coses, anècdotes, i ahir gitant-me estava a punt de, bueno, de dormir-me ni de conya, però bueno, intentant-ho. I me va vindre això dels discos dedicats, no? I ne feia un també de música lenta que es diu Slow Feeling, però la gent feia o el contestador deixava els missatges o per carta, vale? Però de discos dedicats han fet poques vegades i este d'en Clau de Nit me'n recordo que una xica va trucant i li diu, truca una xica i me pregunta, diu, me pots posar una cançó? Jo dic, sí, quina cançó vols? I em diu, quines tens?
2: Home, la veritat és que no en tenia moltes.
4: Home, però quines tens? Ara diu, quines tens? Home, quines tinc? Però tu quina vols? No. Dis-me quines tens, ja tiria. Dic, home, no. I al final vam la primera que mos va vindre, però sí, no hem tingut...
1: Quasi sempre en directe, en aquella època, la ràdio, que
2: som cap de setmana. Sí, almenys en cap de setmana, perquè llavors no existien, no teníem ordinadors, ni internet, s'havia de gravar tot en cintes de caset. Utilitzàvem cintes de caset de 120 minuts, que és una hora per cara, són dues hores una cinta. Llavors teníem unes platines de caset que podies ficar 5 cintes de caset. Això eren 10 hores. En teníem 2.
4: Això era tecnologia.
2: 10 hores dissabte, 10 hores diumenge.
4: Super.
2: I bueno, però claro, aquestes hores s'havien de gravar. Durant la setmana havies d'anar-les gravant mentre estaves emitint en directe, però podies ficar cap de setmana, poder fer festa. Pues, anècdotes de la mitjora vella, allò era estaulada. I volíem muntar un altre estudi per a gravar. Però havien gotelleres.
1: Però s'havies vingut a Ribolla. Aquí fem un segon estudi.
4: Havien gotelleres.
2: Va muntar una tenda de campanya. una tenda de campanya,
4: una tenda de campanya de càmping, típiques, i dins, i dins ja tenim fotos, dins els estudis allí fent ràdio més xulos.
5: No, te vos caia les gotelleres quan plovia.
4: Sí,
5: havia, i no se sentia la clorina. Sí, sí, no, no, una tenda?
4: Però no mos banyaven, que era molt ja.
3: Aquí no era més fàcil arreglar les gotelleres que ficar una tenda.
2: No, no, fet mollo.
1: Van clavar-te les piquetes, eh? Van clavar-te les piquetes.
3: De Paco m'ho crec, que és molt ficat i mirat.
2: Però mira, si em van fer, que també es va fer la primera setmana cultural de Roquetes i van baixar la ràdio al carrer, però no podíem baixar-la així, no, no, vam muntar un stand en ferro, sí, sí, soldat, en fusta,
1: sí, sí,
2: vam tirar un cable de la finestra a baix del canal i fer la ràdio en directe des d'allí.
4: Si ho van gravar per la façana, bueno, allí, enginyeria pura. I després, a partir d'allí, van començar a fer els primers plenos per la ràdio.
2: En directe.
4: Aprofitant el cable, ja el vam embotir de baix del canal, a la sala de plens, i se van fer els primers plenos des d'allí, però...
3: Ja el vau deixar allí tirat, ja.
4: Ja estava tot preparat.
1: Des de la ignorància més extrema.
4: Vinga, va.
1: Però vosaltres emetíeu i la senyal l'enviàveu a través de...
2: Mira, jo estava baix de la sala de plens, en la mescladora, en els micros, sortia un cable que pujava dalt, que estava ell. Llavors tindríem uns intercomunicadors.
4: Sí, però
2: xulo... Prepara, que va començar. Vinga, va, sí, comença, vinga, pam. Jo pujava i des de dalt baixava la música i...
1: Ell, vale.
2: En cable.
1: Perquè el dia que tu vaig de casa, el dia que dius vaig de casa. Vaig de casa, perquè la ràdio estava
4: al tercer pis.
2: Al primer pis estava l'Ajuntament, la sala de plens.
1: Les infraestructures al límit, al detall.
4: Sí, és l'antic Ajuntament, al primer pis pujaves, a l'esquerra et quedava la sala de plens i a la dreta te quedava el que eren les oficines, quan entraves.
5: És que, claro, si et pares a pensar... Ells eren jovenets, estic parlant de 39 anys.
1: I quants, compte,
5: i vosaltres, quina reacció teniu de veure tot avui en dia?
2: Buah, ara estic fent recopilació de cintes de caset, digitalitzant-les per a l'any que ve, el 40 aniversari, i surten cada joia.
5: Jo 39 anys, tu saps com m'he evolucionat.
4: Personalment, el que sí que penso és l'avantatge que ara sobre llavors és que ara hi ha la facilitat de poder-ho tindre tot de seguida... És a dir, immortalitzat, no? Però que tu puguis tindre un futur, pues lo que és clar.
5: I més fàcil.
2: Llavors, mòbils, càmeres...
4: Si no anaves a la càmera allí, claro, que també l'havies dispat
2: si
4: algú.
2: Si fes fotos, les tenies que portar a revelar, claro, i havies de pagar i feien les fotos justetes.
5: Però això me refereixo que avui en dia ja és el que m'ha avançat en la tecnologia, imagina.
1: I nosaltres tenim la sort que si passa alguna cosa, tenim a Paco Tafalla tota la vida, que
3: home,
1: sempre,
3: claro, sempre ho arregla.
2: Tota la vida, tota la vida.
5: Actualitzant-se.
2: Tota la vida.
3: Perquè l'arxiu deu ser gran. Coneixent a Paco, ja en tolia l'arxiu.
2: Hi ha aquí unes caixes de cintes de caset, i al teu costat, si mires, hi ha cintes de caset.
1: Això es pot fer molt bé.
2: Si estan ben guardades com estan, allí amuntonades a un racó.
4: Sí, sí. Com estaven abans, baix, que tenim un quarto allí ficades.
5: No, problema serà el dia de demà trobar un radiocaset per a ficar-lo.
2: Això ara ho estem digitalitzant i tal, però també s'ha guardat el format. Parlant de coses que hem arribat, teníem unitat mòbil. No, un 127. Un 127.
4: També tens
2: Carlos Morales. Sí, van agarrar l'anagrama, el van pintar la porta, que era de color blanc.
4: I una pomilla.
2: I el van ficar-lo dins del ball de festes.
3: Hòstia.
2: I des d'allí dins del ball de festes, allí gravàvem i fèiem de tot.
1: Imagina tu què és. Quants éreu que...
2: Bueno, que ho va muntar, eren quatre, després s'hi va afegir Antolí al cap d'uns mesos i després tenien col·laboradors, home, gent que venien a col·laborar i fer programes.
1: Ells, hi haurà cervesa, veniu que hi haurà cervesa.
4: No.
1: Si vos ajudeu, eh?
4: Cervesa no, però vam tindre molta bona relació en els que estaven al patronat allà. Llavors, me'n recordo que a l'època aquella pues, estava...
1: Sangres?
4: Salvador Sales, Boldó sí que estava de...
2: Josep Maria Boldó.
4: Potser era el tresorer, i no sé si el president era la marca o era... No sé qui era el president, no ho recordo bé.
1: Sales?
4: I teníem, teníem molt bona relació, i venia a la ràdio a parlar, inclús hi ha fotos, i me'n recordo que sempre per Nadal mos portaven un detallet. I clar, no eren de veure, però sempre. Això no ha acabat. I el cava estava allí igual feia, igual se tirava 3 anys, aquella botella de cava a la nevera, sense moure-la. I quan mos vam decidir fer l'estudi 2 de veritat, o sigui, de dir, va, passem de la tenda de campanya i anem a fer l'estudi 2 ja, allí en 4 tomots ficats, com vam poder, i ara anem a forrar-la, clar, diners zero, no com aquí.

0: la cinta de este moment?
1: No,
0: fotos al menos.
1: Fotos ni antes.
2: Fotos de tenir que
3: fotos ni antes.
0: Este moment, el de les oberes, vull dir.
1: No, de les oberes no, però...
2: Una vegada col·locada, sí.
1: Però de fotos, perquè vull dir, després també, si algú hem tingut com a títol de les samarretes, és que això ho han cuidat molt amb la imatge, no? Més a llavors, pràcticament, que ara, no? Vull dir, pareix mentida. Sí. Samarretes de tota classe, jaqueta de pumes, jarsers, tipus suaderes...
0: Però bueno, este era l'Instagram d'abans.
1: Però teníem, mos van comprar mos uns xandals d'estos que abans eren de Tectel o Tactel.
4: Tactel.
1: Allò dona calor, perquè vull dir, però calor, i a la mínima que se t'arrimés algú que fumés, allò s'encendre ràpid.
5: Com los típics Adidas, aquells de la pell de presa.
1: I baixàvem pel carrer Major els dos i parava el canal més xulos, perquè una de color verd, verd tipus això, i l'Ila com a tot jersey, mira, els dos, i en té la cara a l'esquena ben gran així.
4: I el vau fer llamar, tigueu, que és bé, que és bé, que és bé, queda lluny ja, mira, els no, d'Antena Caro, sí, sí,
1: no havia confusió.
0: Los d'Antena Caro o lo comia, qui són dels
2: dos? Ojo, no m'ho comiessen.
1: Sí.
2: I vam tindre també coses complicades. Bueno, a la Teulada vam muntar una torreta bastant alta, perquè contra més alt, més lluny arribaves, i jo venia tots els matins, anava a l'emissora i venia pel carrer de l'Ajuntament Nou al mercat, al semàforo, me parava allí i d'allí es veia...
1: I vivia la Rol de la Mercè, llavors.
2: I es veia la torre. I un matí arribo, paro el semàforo, miro i no estava la torre.
5: Alguna ventada.
1: No estava l'antena.
2: Me va agarrar com un angeló.
0: Lo mástil.
2: Era una torreta alta que es veia. Mira, sí, arribo al canal Aparco,
1: aquestes triangulars,
2: no està.
0: Sí.
2: M'assomo al carrer, al lloc que estava el dispensari, i davant de la porta de l'entrada del dispensari, que normalment els abuelets s'esperaven allí, uns togots massissos així en terra, havia caigut la torreta. Tota la taulada.
1: La sort que va caure en diagonal, no va caure recte, perquè si hagués la meitat que hagués penjat, hagués partit i hagués caigut.
4: Si hagués agarrat algú mal.
1: Va caure en diagonal, jo vivia, o sigui, encara vivia en el carrer del costat, i jo quan surto, clar, jo no surts, com ara, que portes auriculars i l'alambres i portes tot per a poder, abans de sorties, no sabia si anava a la ràdio o no anava. I quan arribo a l'alçada de la porta, jo també, quan arribo li vaig dir-li, dic, m'he trobat un tobot en terra? No sé,
0: algun imbècil, eh?
1: Este tobot, davant de la porta, quin poc suc, no? Jo vaig seguir caminant, i quan arribo a dalt, m'ho diu, ell diu, veig, mira.
2: Va caure la torreta damunt la taulada, totes les teules, que era llarga la torreta.
1: Va rebentar les gúmenes que aguantaven a la paret no va aguantar, és bo que del vent el que sigui, i va rebentar tota la subjecció.
0: L'estudi dos recent fet, avui ja
2: estava... No, bueno, allí no va entrar.
1: Però cares i circumstàncies, quan vam fer, quan Paco ha explicat abans que teníem les platines de 5 cintes de 2 hores, després vam comprar un reproductor de CDs de 25 discos, imagina't, de 25 discos, jo ja també ho ficaves en random i tenies música, però i en repeat,
2: o sigui, tota la nit.
1: Quan tornava a repetir la cançó després de 25, m'explicaràs.
0: Pogué passar la cançó durant una sense tindre que adelantar.
1: I venia Nadal, i per a poder fer festa al 25 i 26, o sigui, Nadal i Sant Esteve, doncs han de fer alguna cosa. I mos va ocorrir fer un quadre en contactors i en
2: relògies. En relés, contactors, programadors...
1: Per a poder, i vam estar 48 hores sense anar a dormir a casa, treballant.
5: Ho va gravar tot.
1: A ratos no, però no va fer fotos. No. Que una de les fotos és que estem al costat del Belén, allí en dos discos, que algun per algun posto l'altre dia vaig publicar.
2: Ara, no
1: per, sí, era en els tàctils? Sí, allí si lo busques, al meu Instagram està ficat i sortim els dos tal qual, en l'edat que teníem, despintinats, cara de son, però nosaltres vam aconseguir fer...
0: I els xandalets,
1: tot.
2: I després també lo xulo és veure l'evolució de tota la tecnologia, de la cinta de caset, després van vindre els minidiscs, que vam ser els primers en tindre, vam ser la primera emissora en tindre RDS, després van vindre los compacts, va vindre el DVD, va vindre el
5: centralat,
2: i una cosa, ordenadors, el primer ordenador,
0: un 133, 21, 73,
2: el primer mòdem d'internet.
1: Tecnològicament, em va dir que possiblement hem estat, si no la més, perquè no puc dir les que eren privades o que representaven emissores grans, però et diria que, ojo, que no estiguéssim tecnològicament molt més al puesto, en menys diners, perquè la capacitat econòmica era la que era, però tenia menys giny. Perquè això que veus aquí, això també m'ha pegat nosaltres dos, eh?
4: Això però se'ns acaba.
1: I estes d'aquí.
4: Sí, però estes estan algo més rectes, ara. Estan ben apegades, però no havia acabat.
1: I del cantó, que està el cantonet fet, mira si són polits, el cantó, que el cantó no té cantos tallats, fixa't.
5: És que, clar, això és el que vos dia jo abans, és que realment en 39 anys...
2: Ha fet de tot.
5: Això l'Antena Caro. No, i que realment... Estem parlant de que hem enganxat l'època de la tecnologia, de ple.
1: Hem tingut sort, hem tingut sort de conèixer la tota.
5: Sí, sí, hem vist l'evolució de tota. Hem tingut sort, hem tingut sort. No, perdó.

0: Dona,
1: jo
0: heu tingut sort que vos heu sabut adaptar.
1: Ja, però bueno, però han vist l'evolució i l'han pogut trastejar. Mira,
0: és molt de mèrit, això.
1: El 94 comencen les obres d'aquest edifici. Bueno, les obres nostres aquí. Quasi acabades, quasi. Les parets estaven fetes i lluïdes. No estaven els vidres, feien falta quatre detalls. Pam, l'institut lo col·loquen aquí. 10 anys va estar.
2: Vaig estar aquí...
1: 10 anys.
0: Vam ser la primera generació de l'ESO.
1: Al cap dels 10 anys que mos deixen ja vindre, pam, arribem aquí, mos instal·lem i tot el tema. Què passa? L'edifici estava completament abandonat, o sigui, tal com se va deixar-se. No és que fos la paraula abandonat, però bueno, no es podia invertir en res més. I l'únic que estava funcionant era l'emissora. No havia... I el bar dels jubilats, la primera planta, no havia res. Existia... El que ara és la biblioteca era el laboratori. I el que ara és la sala...
0: No. Lo que ara és la biblioteca, segon pis. Allà estava l'àrea de tecnologia, en Francesc. Això vols dir que no era lo despatx de Toni?
2: El
0: laboratori estava baix, a l'altra banda, entera se batea.
1: Al final havia
2: la sala
1: en desaigües i coses, vull dir, clar, jo no veig el que, però mos van dir això.
0: Entonces jo, si no vaig mal encaminada, si no recordo malament, me sona que a l'ala d'allà...
1: No, ja, vaig bé allò.
0: El despatx no estàs allà, de Toni?
1: Els despatxos era això, i el que era, lo que ara, ara és el despatx de la directora i els lavabos de la biblioteca, allò era una sala diàfana, però encara quedaven trossos del pladur, quedaven trossos de les plaques, de tot el que es va muntar-se provisional. Què passa? Tu ara, a l'hivern, l'edifici antic que era, perquè les finestres s'han arreglat ara, però vull dir, eren antigues que passava, quan plovia, t'entrava aigua per baix de les finestres.
0: Ja ho crec.
1: Imagina't una nit d'estes de ventolera a ple hivern, a les 7 de la tarda que plegaves i mira, jo em sembla que no he corregut mai més en ma vida.
0: I en aquells anys que quan pegava una tronada se n'anava la llum,
1: sorties d'allí
0: aquí, saps?
2: També he corregut per estos passillos que m'acalentaven.
1: Havia com un altillo al final, que havia com un escenari en dos o tres escalonets, i en principi la idea era aprofitar a obrir, a l'entestar la lletera de roquetes de comunicació aquí al vestíbul, a obrir una finestra d'aquestes dimensions més o menys,
3: ja estava,
1: i poder controlar, estava tot programat ja, i tindre els, hasta els tubos, per a poder fer coses des d'allà i des de la missió, a poder fer en directe. Vull dir que ja pensàvem en projecció.
3: I dit és el tema de la música, també abans comentava, quan va arribar a internet, te'n recordes d'aquells mòdems? Primer ordinador, per a baixar una cançó dia i mig.
4: Dia i mig, era potent el teu internet, eh? I quan connectàvem, recordo que ficava el cable detrás de l'ordenador, no? El cable de telèfon, i a vegades estàvem uns pares baix parlant per telèfon, se sentia per allí quan trucaven, i sentia ma mare parlant pel cable. Era curiós.
0: I al principi... L'emule n'hi havia un altre, n'hi havia un altre al principi. Que aquell és el que dius tu, que els deixaves enxufat en l'ordenador tan sunt de mans.
4: L'emule i un altre.
0: Els
3: primers equips d'emissors que teníem, quan els ficàvem en marxa, els veïns se n'enteraven.
1: Ma mare, diu, avui que heu fet... No sé, jo, saps?
3: La tele no va.
1: No sé què ha passat des de les 6 fins allà a les 8, que la tele es veia interferència, se parava. Engegàvem allò que hi ha parat, allò no havia passat cap classe de revisió.
3: Era voluntat nostra.
1: Voluntat d'ells, i m'explicaves. Quan engegàvem, allò fins que no s'acalentava, tenia un rato de procés.
0: Interferències a tot
1: dia.
2: I ara si entres a l'aplicació per apagar en targeta i tarda 3 segons a carregar, me cago en Déu, que això...
3: Abans un dia i mig.
2: I ara tarda 5 segons i...
4: Jo el que em flipa més en el tema de la ràdio, ara que estem parlant del tema de la ràdio, el tema de la música, no? Perquè avui en dia pots ficar una llista, va fent, i va fent el seu rotllo, claro, en discos com anava abans i tot això, si has d'anar ficant un disco.
3: La música està molt a fer amb nosaltres.
1: Bueno, i va fer dos discos. Dos cans, sí. Dos maxis. Però la de la música, dient el que dius tu, teníem un ordre. Hi havia una... O sigui, teníem els discos com estan aquí, ordenats alfabèticament, los LPs, los maxi singles, los singles, i després van arribar els CDs.
4: Sí,
1: eh? I hasta que no van arribar els CDs, llavors teníem dos mobles detrás mateix, que hi ficaves a un los singles que ja s'havien posat,
4: sí, eh?
1: I els maxis i LPs que s'havien posat. Llavors teníem marcats d'una forma de que havien discos que no es podien repetir en tot el dia, pràcticament si era un compromís molt... Lo repeties per la tarda, però després hi havia aquelles cançons de que també repetíem com a molt una vegada de matí i una de tarda. Això ho teníem molt clar. Per això també vam aconseguir marcar esta diferència respecte a altres, perquè després com van començar a arribar les emissores grans, la cançó de moda la posaven cada hora, se la clavaven
0: 40 vegades al dia.
1: Ah, vull dir, nosaltres això ho teníem claríssim.
4: Però que vull dir que era una cosa molt elaborada,
1: manual,
4: no com ara.
1: Manual.
4: Tenia molt de mèrit.
1: Soltaves el disc a les mans, sí, però, i alguna vegada, doncs, bueno, dius de paracompte, de que et saltes l'agulla, entremig de cançó i cançó, en les pletines tenies les falques,
4: sí,
1: que, bueno, les falques aquí el xic s'esplayava les falques, ah, perquè el sampler, com s'ha inventat, va vindre el sampler inventat,
3: un germà Pau fent falques i tallant cintes i empalmant.
4: Empalmant cintes.
3: Ell és la veu de les falques.
1: Agarrava uns perreos. Total,
3: home, i Tites van fer estar una Nadal, eh?
1: Sí, van gravar una cançó de Nadal, ho tenim molt bé.
3: Entre tots els col·laboradors.
4: Cantant patros?
1: Sí, a casos dia tenim una cosa per dir.
4: Hòstia, això ho hauríem de recuperar, eh?
2: I vau tindre carbo-arrisos.
1: La cançó la va escriure un xic, un noi, un amic nostre.
3: Salva Bel,
1: que era bateria del Zenit. Llavors es va agarrar companys de la banda del Zenit. Vam agarrar també els dels membres de l'estudi, els dos que van, un encara està en els Quicos, no? Que
3: és Santi Martorell i Jordi Fuster.
1: Jordi Fuster encara està, i Santi, que eren dos companys de l'estudi, que ell també se'n va gravar els meus discos, i en ells vam gravar esta Nadala, i cantava Andreu Roig, que era va ser cantant de la Pi Marrón i dels Que Tal, que és la veu pràcticament, la veu de veritat,
2: Marrón,
1: i després aquí estaven els cracs i fèiem, nosaltres fèiem...
0: Tenim
1: una cosa per dir...
4: Estaria bé recuperar-ho.
3: Ja la passarem.
4: Paco, que tu la guardes
1: segur. Sí, està.
4: L'has de ficar.
3: Hi ha videoclip i tot, eh?
1: Sí, va fer un videoclip per a veure el canal caminant així.
3: Gravacions de l'estudi, quan s'ha gravat.
1: Jo me'n recordo que portava la... Me'n recordo de que portava la típica bomber que es portava de moda, sí, de Londres verda, en lo de dins taronja,
4: sí, eh?
1: Sí, més xulo allò com, bueno...
4: Hòstia, videoclip i tot.
1: Un colla de coco, sí, vull dir que... Bueno...
4: Que bo, eh?
1: N'han fet de tots els colors.
2: Pues sí. Jo vull comentar, jo, en Tolín, va ser el primer famós que vaig conèixer.
1: Famós?
2: No, Antolín, suposo que...
1: El teu nivell de famós.
2: El primer famós de la meva vida.
1: Popular.
2: Suposo que te'n recordes que vas estar a la Junta del Rocatec amb mon pare...
1: Me'n record? No és que no me'n record, és que no se m'oblidarà mai.
2: Pues jo en aquella època era el que feia els bocadillos als jugadors, sí, per anar, sí, quan anàvem fora. I mon pare va dir, va, que anem a l'autobús del Rocatec, que ve Antolín, este que te va a la ràdio...
1: Estava tot emocionat.
2: Com canvia quan vas en un famós? Te tracten de vostè.
1: Sí, sí.
2: Trobes taula tot arreu.
1: Molt bé.
4: Avui en Tolí sortirà, traiem pit aquí de la ràdio, eh?
2: Si un dia ho pots provar, és brutal.
1: T'haig de dir que lo ser dit joguer de Caribut també va ajudar moltíssim. A menys a mi a nivell personal, perquè també... I Antena Caron és una cosa en què vam aconseguir també tindre mitjans que no haguéssim pogut tindre, música d'importació que sí, econòmicament no es podia aconseguir, sí, i al ser dit jo que de Caribú me la deixaven emportar-me-la durant la setmana i abans la portava el divendres.
2: Sí, que no ho preguntaves.
1: I abans, no, sí, bueno, ja era així. Sí, vas tindre la sort que em van cuidar molt bé, no? Vull dir, amb tots els companys. I llavors fèiem festes en dissabtes o dissabtes tardes, que pràcticament eren festes d'Antena Caron en els joves, que si no sé què, de playbacks, que si concursos de
3: disc, conjunts
1: de música, OBK, tots aquests, vull dir que estaven de moda llavors, sí, en aquells temps.
4: John Wesley també va ser el que va portar a Batros?
1: Pues no ho sé, perquè vull dir, a Caribú segur, perquè vull dir...
0: A Caribú dos o tres vegades, lo vaig veure jo, John Wesley
4: a la Caribú, eh?
0: Sí.
2: Canta amb la cançó, Tito, que era de John Wesley.
4: L'has ballat, borratxo, sereno, dos milions de vegades.
1: Llavors aprofitàvem i, bueno, pues quan no podíem...
2: Hi ha vídeos.
1: Molt es pagava Caribú. Cap de les dos. Una que està allí, que és com un triangle, cinta de casa, la van fer expressament a una festa de Caribú.
2: Any 90, dius?
1: La van pagar... Bueno, el Caribú mos va...
0: Tardes light.
2: La samarreta.
0: Que bonitos anys, que jovenets eren.
1: Després ja empalmaven la nit i em quedava després allí, sopàvem i...
0: Nosaltres anàvem al triangle quan acabàvem.
1: Sí, tothom.
4: Perquè tu, Antolí, va ser de jockey també.
1: Sí.
4: I Paco, no.
1: No.
4: Antolí, sí. De Caribú i de...
1: Caribú, de Virtual, del Kiev, del Welcome, del Seaway, a la Ràpita, a la Blau, a la Mina... vaig estar, més que dir jockey a la mina, jo estava al virtual treballant de dir jockey, i quan plegava a les 3 del matí del virtual me venien a buscar expressament el jefe o el fill de l'amo, Agustí, o un fill de la mina, sí, a recollir-me per anar allà. Jo no posava música, el que passa és que, vull dir, los ajudava una mica a gestionar, pues bueno, perquè vull dir, van ser els moments de canvi de la mina en què la mina va pegar un canvi, perquè vull dir, la cosa pues, anava més fluixa de gent i es buscava...
4: Sí. Veus Calvo? Yeah. Com si que era famós. Ja ha sigut això, que ja ha sigut això.
2: És una passada, com canviar? Que la gent s'aparta, no has de fer cua.
1: Sí.
3: Bueno, i no m'ha explicat també que al principi l'emissora només anava de tarda, i clar, volíem fer més programació. Llavors vam fer un conveni de col·laboració en Ràdio Joventut. Ells emetien de matí, nosaltres connectàvem en Ràdio Joventut, i quan nosaltres fèiem per la tarda connectava a Ràdio Joventut en nosaltres, i així vam estar uns quants anys. I després ja com es van fer el contracte ja vam fer tota la programació en nosaltres. I després també vam crear MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Vam fer una associació, ens vam ajuntar totes les emissores, fèiem programes conjunts,
2: o sigui, també vam fer...
4: Això m'ho va, va comentar i m'ho va explicar Lluís Torralbo quan va vindre a fer un directe, m'ho va explicar, fèiem això, no sé què.
1: Sí, de fet, de les 9 que van acabar sent, les 6 primeres fundadores, ell va ser el primer president que va veure MUTE, i ell feia els informatius. Jo portava el tema dels musicals, que primer es feia una llista que es deia 25 viniloplàstics de Quintana Caro, i llavors la vam transformar per MUTE i es deia 25 sud-hits. Llavors la vam portar lliga. Llavors, lo bo que tenia això, que és que quan hi ha a un és la força de 6 o 9 emissores, les discos, no és com ara, que ara és més fàcil la música trobar-la o tindre-la. Eren físic. I les discogràfiques, la promoció, que eren aquelles cançons, el single típic que et regalaven, que per allí n'hi ha un munt, al quartet este de l'Almacén, no, havies de caure-li molt bé el de la discogràfica, perquè no havien còpies per a totes les emissores que havien a Catalunya. Primer teníem un noi de Deltebre que estava estudiant allí, i ell se n'encarregava de fer la volta. Si els anaves cada dijous que sortia la música allí a buscar-los els discos, genial,
4: l'aconseguies.
1: Després s'ho va deixar i teníem un problema, doncs, bueno, solucionem, no? Vam agarrar, vam tindre un acord en MRV aquí a Tortosa, en Toño, on estava Toño, que ho portava, i Toño genialment va dir, diu, vols fer un preu super, super, super bo? I sí, preu tancat. Llavors jo trucava a les discogràfiques i me diuen, sí, tindré promoció, pam, pam, pam, pam. Li dia al de MRV, on des de MRV anava a fer el reloj. I ja agarrava els sobres en tots els CDs nostres, però si no...
3: Però no hi havia còpies per a totes les emissions.
1: Tu saps que es tindria que anar a Barcelona a buscar la promoció, era impossible.
2: I ara mateix, apretes fixo, enviar, aquí, pam...
1: No, ara ja fa uns anys se va inventar un sistema que era a través de Ritmonet, que les discogràfiques penjaven una espècie de núvol les cançons de cada setmana, i llavors ells t'enviaven l'enllaç per tu poder-les per a les ràdios tindre-les, vull dir,
4: per a tindre-les abans que ningú.
1: Claro, vull dir,
4: promoció de...
3: Tu ten en compte que abans la música compraves un disco perquè sortia nou cada mes, i quan compraves un LP l'explotaves, ficaves totes les cançons, sí. Ara no et dona temps, perquè cada dia surten cançons noves, cada dia no te dona temps.
1: I mos han fet una mica així també, que, molt exigents, i els 10 segons ja mos cansa la cançó. Llavors l'escoltaves per la cara a la vida i ja està de canto. Sí, com
3: no hi havia res més.
0: I allà ves la cinta.
2: Jo me'n recordo des de la colla que un se va comprar la cinta d'escape, que l'has avorrit ja, no, que la vols ja? Sí, deixa-me-la. Buah, col·legat, i sabes, podies estar a casa escoltant en aquella època escape, per dir alguna cosa, saps? I no podies gastar.
1: I bueno, i el que ha fet tothom, jo era xiu. Jo el tema de la música, com a músic no he sigut mai, però la música dins l'he portat ja de molt petitet, perquè jo recordo que en 6-7 anys ja tenia la ràdio d'estes que portaven aquell forro de pell allí col·locada, i va arribar un punt en què ja la sofisticació i ja la tecnologia punta i totes les investigacions meues, ja sabia a quina distància posa el micròfon del caset per parlar-me les cançons, i sonaven malament, perquè sonava rajos per la qualitat, però bueno, però sonaven bé perquè, vull dir, estava a la distància.
4: Ja era la idea, ja tenies la idea.
1: I jo me'n recordo que la gent mostra el que dius tu, no? De populars, més d'una vegada trobar-te algú pel carrer i dir-te, xac, tu, a veure si parles menys, que no deixes gravar les cançons.
0: Sí, perquè mos esperàvem en lo botonet rec i de dir, a veure quan acaba de parlar, a veure quan acaba, i sempre enganxàvem la cançó, començava.
4: Sí. Jo me'n recordo...
1: Intentant no ser-ho massa, d'això.
4: Jo me'n recordo de Ràdio i de Conec.
1: Sí, sí.
4: Gravant totes les cançons que ficaven... Trucava la gent, client i sí. Dia, fiqueu més de cançó per al cumpleanys de ma mare, no sé
1: sí,
4: quan.
1: Sí, sí,
4: és que jo allí esperant...
0: Claro, no l'ha dit el botó.
4: Per aconseguir les cançonetes.
1: Però clar, ells això ho dien abans, on te la ficaven sencera. Nosaltres el que fèiem era quadrar, que es diu quadrar una cançó, que és el que et dia, tu ficaves la cançó des del principi, n'hi ha que tenen una introducció més llarga i una més, o més curta, o comencen cantant. Si comencen cantant, el que fas és... parlaves sobre una espècie de base o sintonia curta i la soltaves, i si no, pues parlaves hasta que començava a cantar. Això era un bon presentador de ràdio musical, que quan tu acabaves de parlar cantant començava a cantar.
0: De totes formes, tots tenim una cinta, això que diu ell, que mos esperàvem en el botonet de
1: sí, sí, sí,
0: tots
1: sí.
0: Tenim una
1: sí,
0: cinta tant, que tant. surt lo locutor en algun moment o altre parlant.
1: Però estaria bé que una crida, si algú té cintes, en sortiguessin nosaltres dient qualsevol disbarat, vull dir que mos...
4: També, algú deu guardar cintes,
0: eh? Jo tinc una caixa sencera a casa.
4: Ah, sí? Eh? Jo no sé si en tinc de cintes.
0: Jo sí, que tinc, ja ho crec que en tinc.
1: D'anècdota, espera que tenim notes i coses, espera que aquí... La primera setmana jo has contestat. Bueno, Unitat Mòbil ha dit que no en tindré una al principi, però després a una ofrenda em van portar la nostra pubilla, em van tindre una altra, que era la de son pare de Kiko, que tenia molt apuntat i tot. Una SEAT era una
5: Esperada. Guerra.
1: Sí.
5: La guerra.
3: I la pubilla va ser Montse Rodríguez.
1: Sí, era una SEAT Trans Terra de color lila. Sí, sí, sí.
5: La típica.
3: En l'antena dalt de la...
1: Tu no?
4: Més ben agarrada que la de la...
2: Tot això anava en la bateria de la Terra. Tota esta tecnologia que portava a l'antena i això...
3: Era paripé tot. Per sortir de la
4: plena. Per donar visió...
3: sense connectar el cable.
4: Per donar visió i que vegués la gent.
2: És quan jo vaig a l'ofrenda em fico la camisa. Sí. Espera que em veguen ja.
1: Que sàpiga
2: que estigui.
1: Pensa que el que et dia de la tecnologia està aquí en punt de pensar de que teníem un sistema a través del telèfon mòbil, que abans eren aquests telèfons mòbils,
3: sí.
1: De que marcàvem un número i automàticament l'emissora s'engegava un reproductor que havia de reserva per a que si es paraven els aparatos, si s'anava la llum no es podia, però si es paraven els aparatos poder ficar música immediatament, sí, sí.
2: Això són 10 anys després, ja, vinga, que hi hagués mòbils i pogués fer estrugades, ja estem passant, sí, clar, perquè hi havia l'evolució.
3: Era un kit que muntaves i ho connectaves al telèfon de l'emissora. Llavors, tu trucaves en aquell número, t'esperaves que fes 8 contestacions, llavors sortien uns pitos i podies enxufar i parar quatre coses, depèn si fes un sí o sí, un no.
4: És tecnologia, és tecnologia.
2: En aquell moment, tu, nostre senyor, enxufant la ràdio des de
1: des de casa.
3: Quan no, com va ser?
1: Era una trucada de telèfon.
4: Quan feien això, segur que ja pensaven, ojo la tecnologia,
3: Perquè, clar, els compacts s'hi ratllaven i quan tu tenen, ves que estava ratllat, trucaves, canviaves.
4: I el problema és quan s'enganxen un vinil o el que sigui, quan s'enganxava, que es quedava el puntet aquí l'agulla.
1: Però el disco estaves tu, alguna vegada també ha passat, eh? Vull dir, a lo millor érem joves i havia de sortir la nit abans.
4: I els CDs també s'enganxen a vegades a algun punt, allò que va saltar.
1: Però això jo no sé què d'en tac.
4: Sí, sí, sí.
0: Els CDs, en pasta de dents.
1: En dissabte
0: de la pasta de dents?
1: Sí, per a...
0: Ah, no, però ho refregaves en una esponjeta en pasta de dents.
1: I algo salvava.
0: Sí, un o dos dies que aguantava.
4: I jo ja he arreglat vinilos al forn. Ficant-los al forn.
0: A la caldoreta.
4: Me s'havien quedat dins el cotxe i es van deformar tots de la caldó.
1: Ostres.
4: I els vaig tornar a ficar al forn per a tornar-los a ficar llis.
1: Bueno.
4: I per arreglar-los a vegades en gel. Agarraves gel un cubito o si saltaven i el fregaves ben gel i igual si tenies sort l'arreglaves.
1: El dissabte de matí teníem el programa que hem tingut més temps en duració en un sponsor, que era de Clam, botiga de sabates, una tenda de sabates, sí. I ficàvem 30 minuts de música.
2: Andrés.
1: I llavors presentàvem entre les novetats més o menys més destacades de la setmana, i l'anunci trecàvem entre mig, i anaves dient coses, i la Falca. I jo me'n recordo que, com no teníem encara mitjans per a poder-ho fer gravat i tot el tema, doncs era en directe. I més d'una vegada se feia l'hora de Clam i com aquí que diu pràcticament arribaves justet perquè avui t'havies adormit, doncs perquè eres jove, o acaba de fer Clam perquè dius hasta Clam aguanto, acabes les 12:30 s'acabava i al millor feia ràdio hasta les 2 del migdia, fica música i despertar-te del clac, quan s'acaba el disco, que estava tocant, perquè t'havies quedat així. Què ha passat?
2: Quant de rato fas, eh?
1: Sí, sí.
3: No, hem fet coses molt xules.
1: Sí, sí, que
3: vull dir. Gravar anuncis, vam gravar a l'emissora vella, a l'Ajuntament Antic, un anunci per a Construccions Major en lo Canalero. Va vindre el Canalero en la seva rondalla, als estudis d'Antena Caro, i allí gravant, tocant lo Canalero, i cantant lo Canalero, anunciant anuncis de Mallor. Vine a construcció, el millor material... Una passada.
4: Bé, xulo.
3: Una passada.
1: I els Nadals, pues, bueno, eren mítics.
2: Era el Justo.
3: Justo Molinero no, però Josep Conill van tindre, eh?
1: Sí.
3: Se va crear el que ara avui en dia és la xarxa. Abans era com ràdio. Catalunya, Ona Municipal, Com Ràdio. I Josep Coní va fer un programa a través de Com Ràdio, nosaltres connectàvem i vam fer també fem de corresponsals. Totes les notícies que passaven a aquelles Terres de l'Ebre les enviàvem a Josep Coní.
2: Lo Víctor Sorribes, d'ara.
1: De la taulada, un Nadal, només se mos ocorris plantar una arbre de Nadal luminós, això així de xulós, en tubo d'este
3: en manguera.
1: De manguera, esto de LED.
2: Sí.
1: No, LED.
2: Era
1: el que era. I més xulos, nosaltres com colla de cocos, allà un arbre de Nadal i tothom quan vinia pel carrer major ja veia l'arbre.
0: Mira,
4: mira els sonats Antena Caro, eh? Mira els sonats Antena Caro.
1: Les parabòliques per a connectar en la com i d'això, les parabòliques porradetes totes.
3: En llumetes.
1: I l'emissora apareixia una nuclear, no podies entrar. L'Obelén, que anàvem a agarrar l'arena, doncs, pel primer lloc on trobàvem una obra, doncs, per favor, mos pot cedir una mica d'arena? Va, sí, agarra una bosseta i quatre pedres, no sé què, cada any Molo Belén era obligatori, i totes les guirnaldes, i que em sea, vull dir que érem... Hem sigut molt exagerats sempre, però perquè mos...
4: Jo em pensava que només era Paco, però veig que éreu tots uns malalts.
3: Mos retroalimentàvem.
1: Jo et diré una cosa, i això, en això ho he parlat moltes vegades, som molt pareguts, però som molt diferents, i això és el que mos ha fet fer, perquè hem estat 37 anys junts,
0: que anàveu compaginats, on no arribava un, arribava l'altre.
1: I saps què passa? Que cadascú va sapigui agarrar la seva banda, i portava més la part informativa i jo més la part musical, i no mos xafàvem la guitarra mai d'una a l'altra.
3: Alguna vegada mos amagàvem algun disco, alguna cançó que era xula perquè no la fiqués,
1: sí.
3: Els dos, eh?
1: També t'he dit...
0: No trobo el disco.
1: També t'he de dir-te que quan va sortir el Mambo Number 5 de l'Uvega, nosaltres vam ser els primers en tindre, vam tindre una xiripa, vull dir, bueno, sort que tens, i no cal desvelar els secrets, això són secrets professionals, sort que tens, vull dir, i teníem, només la teníem nosaltres. Bueno, la comencem a posar per la ràdio, i clar, com la cançoneta, vull dir, bon només escoltar-la ja era un trallazo, vull dir, ja...
3: Mambo.
1: Fent cola dels locals de les Terres de l'Ebre, fent cola que per ser cas més d'un els hi podíem gravar una cinta de caset per a poder posar el Mambo Number 5, perquè no el trobaven a cap lloc, no l'havíem aconseguit d'importació.
3: I ho fem gratis, eh?
2: Mira, però parlaré. Vos la gravo gratis, però parlaré.
1: No
4: mos ha volgut contar com la va aconseguir.
1: No ho direm. És un secret professional. També hem de dir que més d'un conjunt i orquestra del moment, també mos venien a l'emissora, perquè com estàvem molt al dia en el tema musical, per a fer el repertori, i se sentaven nosaltres mentre estàvem fent ràdio, tot un matí, i anaven escoltant les cançons i anaven apuntant les lletres dels CDs, perquè els CDs, llavors, portaven els llibretins i anava la lletra de cada cançó.
4: Sí,
1: eh? No és com ara, que això ja estava tot molt ben treballat, i venien i s'apuntaven la lletra i la cançoneta i se l'estudiaven.
3: I els altres que venien eren los d'Esgae.
1: També.
4: De quan en quan a picar la porta, eh?
2: Com sí, bon fin, en directe.
3: Si mos presenten dia un xic, se acredita, mira que sóc d'Esgà i tal, me puc quedar aquí el matí, que apuntaré les cançons que aneu ficant. I se quedava allí i anava apuntant.
1: Sí, se sentava a un costat i ella apuntava tot el que ficaves. I després a migdia diu, ja ara me'n vaig a dinar, me pots deixar-me tres recopilatoris?
3: Apuntaré.
1: Dic, què ficaràs a migdia? Dic, home, jo me'n vaig a dinar també. Dic, què ficaràs? Dic, tres recopilatoris. Dic, pues aprofito i així, clar, també, pobre, havia de dinar. I apuntava, dic, què ficaràs? Este sencer? Dic, pues sí, pues venga, apuntava.
3: Mira tu quina tecnologia.
1: I se n'anava, però los apuntava, cada cançó que posava, l'apuntava a mama, eh?
0: Mira, per a demanar els diners, per supòs.
1: Bueno, s'havia de pagar i aguantés, bueno, i suposo que ara només paga, no, això de l'esgà?
0: 25 euros al mes me van demanar a mi.
1: Sí.
0: Per ficar el Telenotícies i la tele.
1: Ah,
3: sí.
1: Pues, sense informar ningú.
0: No, ja l'he dit.
1: Digues, ja es llegiré jo el diari.
0: Perquè vindrà un inspector, perquè t'enviem una carta, la carta me la va enviar, i em va dir, no, perquè et vindrà un inspector i et multarà. Dic, pues mira, saps què et dic? Que m'espero que vingui l'inspector i acte seguit, quan vindrà, desenxufaré la tele.
1: Han presentat les pubilles durant no sé quants tropecientos d'anys. Les ofrendes, bueno...
2: Bro, tita.
1: Han tingut... Això sí que m'agradaria, si tenim, sí. si tenim temps, anem bé, sí. De temps o no? Sí. O no anem bé? Han tingut 7 regidors.
2: 7 regidors?
1: I 3 alcaldes. I... M'agradaria nombrar-los a tots, no? Perquè és que s'ho mereixen. El primer que vam tindre era Juan José Cid, costa un any, del 87 al 88.
3: Socialista.
1: I este va ser el que ens va obrir literalment la porta del Colomar per a poder treballar, no? Després vam tindre del 88 al 91 Miquel Castelló, que en ell vam aconseguir una mica ja el tema de tindre una partida econòmica per a l'emissora. Vull dir, tots, jo penso que de tots, evidentment, tens coses que dir perquè tothom són perfectes, però de tots tenim una cosa molt positiva que dir, no? Després vam tindre el 91-95 Eduard Fornés, lo de la pastilleria Xavimont.
0: Sí.
1: Que este va ser el que ens va impulsar per a ser treballadors d'Antena Caro. Vull dir, ell van començar a tindre els primers contractes com a treballadors.
3: Sí, ens contractat. Va,
2: com que vau ser professionals.
1: Després, del 95 al 2003, vam tindre Xesco Trullent.
0: Ah,
1: Xesco Trullent, ell va ser el que se'n va encarregar de que esta emissora fos el que ara és, no? Vull dir, gràcies a ell, s'ha fet esta emissora. Del 2003 al 2007 vam tindre a Toni Lara. Ell se'n va encarregar, en ell vam fer el canvi del logotip d'este que portem, bueno, d'este que porta ell aquí a aquí.
2: Moltes
1: i també
2: gràcies.
1: el tema de la pàgina web. La pàgina web d'Antena Caro va ser en ell. Després ja vam tindre del 2000...
2: antenacaroterra.es era
1: sí. Després de Toni Lara va vindre Jordi Bausells, que Jordi Bausells el vam tindre fins l'any 21, i va estar 12 anys, és el regidor que hem tingut 10 anys. I en Jordi Bausells és el lloc on Antena Caro pega el canvi cap a Roquetes Comunicació, no? Vull dir, Antena Caro, vull dir, vam dir, se convertís ja en Ràdio en Colors, perquè abans ja vam començar a ficar el vídeo, a començar a ficar les fotos, en ell, vull dir, vam fer...
0: No, ja no era només musical.
1: Correcte, aquesta evolució. Mm. I després vam tindre l'actual alcalde, vam tindre 2 anyets, mentre va ser regidor, i en ell, clar, no, va portar la continuïtat, tampoc al ser alcalde no vam tindre massa temps de tindre'l com a regidor, però ja va ser alcalde, però vam agarrar la pandèmia, i en ell la vam gestionar, bueno, si mai li pregunteu, van ser dies, bueno, doncs, molts de dies, en què es treballaven moltes hores perquè havies d'anar informant constantment a la gent, i bueno, pues se va treballar moltíssim. I després Jordi de Puz, que este avui ja jo no el puc valorar perquè jo com a regidor no l'he tingut a Jordi. I com a alcalde és Mariano, que va estar 20 anys, no cal explicar-los perquè mira el munt de coses que hem dit, Mariano, vull dir, 20 anys, mira si em va fer de coses. Paco Gas, que també s'ha de dir que des del primer dia, inclús quan encara no era ni regidor, me sembla la foto que surt de la inauguració, o ja era regidor, però és igual, molts
3: no,
1: anys.
3: No.
1: Des del
3: poble. Llavors estava per Catalunya Lliure.
1: A la foto d'inauguració que hi ha de Mariano i de son germà, a la minut, activant, ja surt a la inauguració, estava Paco Gas. Imagina els anys que porta ja vinculat a Antena Caro, i sempre l'hem tingut al costat en tot el que han fet. I ahí van, pues bueno, Ivan, que és des de que Paco, des de que és alcalde, està ara, pues, tres bueno. Quartos de lo mismo, bon. Com has dit tu abans, no?
2: Sóc que sí, som amics, Ivan, i Ivan, ho sap tothom.
3: Que bo.
2: Bueno, pues, després d'esta història espectacular de 39 anys que han passat d'estar dins d'una tenda de campanya.
4: Increïble.
2: Va ficar música en una trucada del mòbil.
1: Mira com esteu ara.
2: Espectacular.
4: Increïble.
2: Abans d'anar a la ronda flash, voldria ficar la cançoneta, que segur que ells la van dir a ficar més d'una vegada.
4: Què vols ficar?
2: El último de la fila,
1: yep.
2: Com un burro amarrado a la puerta del baile.
3: I tant.
2: Un espectacle.
4: Jo te la busco i te la fico.
2: Fotelitito.
4: Vinga, va.

0: Que bona,
1: no es pot dir res.
2: Aquesta cançó s'escolta per les orelles i ell per la cintura.
1: Jo te puc dir que els he vist més de 6 vegades. Sí, segures. Ja te diria que
2: algunes. Es van tornar a reunir i...
1: Sí, sí.
2: Que... Espectacular.
3: Molt bona, eh?
1: Sóc bastant, bastant
2: fan. El que dieu abans dels paperets i això, doncs no he tornat poques vegades de l'AUB, del càmping de l'AUB, escoltant això i en la cinta, la caixeta de l'última fila, les cançons, com se diuen.
1: Correcte, perquè després van evolucionar les cintes de caset, que ja eren desplegables també, també que havies de tindre la vista superbona perquè va veure el que ficava allí, però ja anaven també les cançons.
2: Tito, Foli la Ronda Flaix.
3: Anem a ficar-nos una miqueta en...
2: Que avui n'hi ha sorpreses.
3: Ah, hi ha sorpresa avui?
2: Vinga, va. Tito, avui tenim dos superestrelles. Sí. Han preparat una Ronda Flaix de superestrelles per a los mortals, la gent de peu, sapiguessin el seu dia a dia de les superestrelles.
3: S'havia de fer alguna cosa especial, sí. Tenint-los...
1: Del nivell.
2: A part de que podria anar dient que sóc amic vostre, no?
3: Pues sí, tant, no? Vas augmentant la teua, el teu círcul d'amistats.
2: 5 seguidors més a l'Instagram.
1: Sí, sí. Vinga, va.
2: Espectacular.
3: A veure, sorprèn-nos.
2: Són 10 preguntes. Contestació primer Paco, després Antolín.
1: Vinga, va.
2: La segona Antolín, després Paco, farem així.
1: Vinga, vale? Va. Tu senyales aquí del preu perquè me perdo.
2: Paco.
1: Bueno, va.
2: Què vas fer en el teu primer sou?
4: Ostres.
2: Què et vas comprar en el teu primer sou?
1: Jo sí que me'n recordo, si no se'n recorda.
4: Segur que vaig dir que comprar música, sí. Per a la emissora. O algun aparell, segur. Sí. Segur.
1: I un vídeo estèreo. Un vídeo estèreo, Sony. Sí, me'n recordo com si fos avui. Anar al de Prades a comprar-lo, un vídeo Sony estèreo que era la bomba.
2: Igual valia 50.000 pesetes.
1: Més.
4: 140.
2: Sony, dius, claro, Sony, més ja. Sí, 140, si va ser en els dos primers sous. 140.
1: Sí, perquè tenia les tauris, però vull dir, sí, me'n recordo. Sí.
2: Antolín.
1: Digues, va. Treu-li la N al final, si no et sap mal. No per res, perquè sona campana, Antolín.
2: Vale, és que tinc un problema en la parlar i sóc molt sensible en ell. Si no me'l pots... Antolín.
1: Digues, va.
2: Antolín. Damunt de la mesita, què trobaríem ara mateix?
1: Ara que trobis damunt de la mesita, Kleenex.
2: Kleenex.
1: Però no per cap motiu, perquè ja està molt constipat. Kleenex i Vicks Vaporups.
2: Anava a dir que dorms tot sol, però...
1: No. Vicks Vaporups.
4: Taps per les orelles.
2: Sí o no? No vols sentir
4: parlar. Els veïns.
1: Ah, pels veïns, sí, perquè ojo el que dius, que tenint tu, sí que dormiràs en taps.
2: Els empotradors tenim problemes, els veïns, perquè sí, és el que jo ho sento.
4: O quan fa vent, també.
1: Te sento allò des de casa meva, imagina't. Això ets vols.
2: Nati, tu no em sents, però queda no res.
5: Sí, jo no puc parlar tampoc. Jo d'aquí 4 dies, jo esta setmana ja van començar les festes de Jesús. També tinc taps de les orelles.
1: Sí.
5: Que les festes de Jesús m'amarren.
2: Paco, quan va ser l'última vegada que vas plorar?
3: Ostres. És bona aquesta, eh? Calo, t'ho has currat, això.
2: Tito, són superestrelles.
3: No.
2: Superstars. Que s'ha dit tot en anglès, superstars.
5: Superstars.
4: Pues... quan se va morir mon pare?
2: Fa?
4: El 2020.
2: Joder, tio.
4: El 2020, a la pandèmia.
2: Que ets d'acero inoxidable o què, tio? En sèrio, no plores, no ets sensible? No has vist Titanic? No.
4: No. Bueno, però tu has dit plorar.
2: Sí.
4: No allò que et cau una...
3: Emocionar-te, no. Plorar.
2: Sí, sí.
1: Jo plorar ho he sigut tot, o sigui, molt poc ploron. Tinc este defecte i és dolent, perquè ho hem de ser mica a dins i ho passo molt malament perquè m'hi fa mal tot. També va morir possiblement el mes, va ser morir mon pare, però vaig tardar igual 4 o 5 mesos a plorar. Este és el problema, vull dir que mentrestant va passar, és com si estigués anestesiat, ni a l'enterro ni res, però al cap d'uns mesos, me recordo que estava al lavabo, aquí estava aquí a la missa treballant, i vaig anar al lavabo, i no sé què tenia, i de sobte vaig petar i vaig vindre plors. Ara, plorar per plorar, qualsevol pel·lículeta ni que l'hagi vist 25.000 vegades, m'emociono. I avui, exactament, te puc dir, no fa gaire, he vist un vídeo de, no sé si l'heu pogut veure per les xarxes, un xic que toca el piano, se li arrima sempre algú i li diu, escolta, pots tocar esta cançó?
5: Sí, la canta,
1: i era un xic que estava tocant el piano, i era una noia molt joveneta,
5: cega, sí,
1: i bé, el vídeo m'ha emocionat de com cantava, i la gent com reaccionava, no, dic, i m'ha emocionat.
3: Sí. Jo ja ho vaig
5: canta
3: dir,
5: quina és, la de Voilà. Sí,
2: tu així, Paco, no has tingut una d'estes.
5: Al final
2: de Stranger Things, coses així, no has plorat?
1: Home, Stranger Things, no,
4: però... de nord, el que dius ell. Sí, segons quines escenes, segons quines... Sí,
1: sí, sí, jo, jo soc en pel·lícules, soc molt d'emocionar-me, eh? Sí. I m'agraden les comèdies comèdia romàntiques, m'encanten, eh? Vull dir que jo no en tinc cap de problema. Soc m'agraden.
2: Tenen els crios grans, perquè veus a tele, tenen els crios grans.
1: M'agraden, sí, bueno, m'agraden també les pel·lícules. És que m'agraden, ahir igual, però mos agraden molt el cine, no? Llavors, igual soc capaç de veure una d'acció del que vulguis més exagerat, a veure una pel·lícula, doncs, bueno, 8-4 bodes i un funeral, i allí ja, mira, que té anys, no? I caure la llagrimeta, doncs, sí, soc un sentimental, que he de fer, no puc evitar-ho, romàntic.
2: Qui va ser l'última persona que et va sorprendre, que et va fer riure? Diu, hòstia, no m'ho esperava. Esta, no digues jo, calo, perquè sí, ja sé que no t'he fet riure en tot el dia, però algú tio una persona diu, hòstia,
1: això és difícil, perquè és que sí, m'han riu molt. Sí, de no res, és que tinc aquesta virtut de que m'han riu de mi mateix a vegades, no? Vull dir que no, sí.
2: Però a la gent li fot ràbia que sigues feliç, eh? Para compte, pots tindre problemes.
1: Sí, n'he tingut, Però vull dir, però jo no puc dir-te personalment en qui, però sí, perquè per exemple de matí a les 7 del matí entrenem 3 dies pel matí i també fot l'entrenador que els 5 o 6 que entrenem no saps qui se fot, qui se fot més d'aquí, estem constantment menjant-nos i estem partint molt el bit tot l'entrenament.
2: Florentino, per exemple, jo vaig ser Florentino, el dic que em va fer riure així i no m'ho esperava, va ser Florentino.
1: Sí, ho és tremendo, Txec, ho és tremendo.
2: Bueno, vaig agafar crispetes. No,
1: esta ja et dic, és més complicada.
2: Quan plegueu, què feu? El plegar.
1: Al plegar?
4: Al plegar, jo vaig i trec el gosset a passejar.
1: Jo normalment el que intento és arroplegar-ho tot perquè tinc un desastre, però el que faig normalment és dutxar-me, vestir-me, com si vol.
2: Vale, directe a casa.
1: Sí. No, sí. És que jo treballo des de casa ja. Cal treballar des de casa.
2: Ha acabat l'emissora baix, l'antena dalt...
1: No. És que passa que ja és... Té desavantatges, però té desavantatges, no? Perquè has pregat de treballar i l'únic que fas és canviar d'habitació, no? I ja està.
4: Fes la volta a la cadira, ja.
1: Sí, ja he plegat.
2: I quan vos desperteu, el primer que feu?
1: Jo somriure i jugar al gos.
4: I jo trobo el gosset.
1: Sí.
2: No és el mòbil o
1: el mòbil, jo soc d'aquelles persones que no dormo ni en rellotge, i com el rellotge és d'estos smartwatches, els ha de ficar sempre a carregar i històries esterrades, i pot ser que dura més dies, però jo soc molt metòdic, no m'agrada anar mai a la bateria baixa perquè busto. Llavors, de nit com egito, ho fico tot a carregar al despatxet que tinc, muntat per a mi, i llavors a l'habitació entro sense mòbils, només entro alguna vegada si me veig que sé que no tindré son, o a lo millor he anat de sopar, que vas a sopar i notes una mica pesat, i saps que si et gites no dormiràs bé, hem de dir que me poso música, i entre les diferents playlists que tinc l'último de la fila, evidentment. Jo soc molt fan, en canvi la meva parella és no gens fan. Però
3: millor, bueno, millor així que no faig el primer a fotre's un cigarret.
1: Fa molts d'anys que no fumo, no? Molts d'anys. De fet, l'emissora antiga, no vam deixar fumar mai dins. Al principi potser es fumava, vam dir, fora.
2: Ara sí que es pot.
1: I es fumava a l'escala.
3: A més, se fumava al metge, no passava res. Per fumar a la ràdio.
2: En el que estàs dient, la següent pregunta és, quantes hores podeu passar al mòbil al dia?
1: Al mòbil?
2: Al dia.
1: Jo poques.
4: Jo també.
2: Poques que són, 6?
1: Menys.
2: Un quart de dia.
4: Que va.
1: Jo depèn,
4: ni una hora tampoc.
1: Jo depèn perquè per la meva feina a vegades tinc que estar-hi, però vull dir, per treball.
2: Pensa que ho podem veure al mòbil, eh? Que
4: si m'ho diguessis a la pantalla de l'ordenador, sí. Però al mòbil, per a ruïtitejar el que publiquem.
1: Correcte, vull dir, més que per un tema de xarxes de xafardejar, és per temes de feina, però vull dir, davant de l'ordenador que et diu ell, vull dir, jo em puc tirar 12 hores i pràcticament parlo d'un esper a dinar, que després me se queden els ulls com se me queden.
2: Però l'ordinador, el mòbil
1: no.
2: Però que l'ordinador també està al mòbil, també has tingut el WhatsApp.
1: És l'únic que tinc del mòbil. Vull dir, bueno, sí, Instagram, això també ho tens allí, perquè si tens que publicar o tens que mirar alguna cosa, però és més còmode pel mòbil, perquè per l'ordinador encara Instagram no acaba de...
2: Pues si tengo el Instagram y perdeu un minuto en aceptar Calvo barra baixa mala.
1: M'has enviat ja la petició?
2: No, m'has de vindre tu. Sóc més famós jo, ara.
1: Ara has buscat, tens raó.
4: Que ja m'has entrevistat.
2: Vale. Quin va ser el primer cotxe que us vau comprar?
4: Un Seat.
2: Seat què?
4: Ibiza. 1500 GLX. Negre. Toma allà.
2: Jo... Color?
4: Negre.
1: Negre. Jo també negre.
2: Negre, pensava que ho dia a mi.
1: Jo un golf.
4: No tenia aire condicionat i me vaig tindre que ficar un ventilador. d'estos xugatets.
1: I es va pegar-se a l'Ibiza, al morro, a pegar-se els leds del cotxe fantàstico. Sí. I vivia a l'emissora i feia Michael Knight. Hola, Poco.
4: Uns bons altaveus per escoltar en Terracaro.
1: Sí. Això sí que ho he tingut sempre, he sigut molt delicat pel tema de la música. Jo un golf negre.
2: Un golf negre?
1: Sí, t'he de dir.
2: Però si éreu grans, quan vau tindre cotxe, tampoc me la tant, això.
1: Jo sí, jo reconec que no m'ha agradat mai conduir. I me va costar, vull dir, de fet, ara, si conduixo és perquè tinc que agarrar-lo expressament, si no vaig a la moto tot arreu, i si puc anava sempre de paquet, o quasi sempre, perquè no.
4: Jo, abans de cotxe, vaig tindre una Vespa.
2: I ell era famós, portava el xofer, clar, tot venien a buscar, literalment recordava que anaven a la limusina, és veritat. Abans, el que tingui l'autobús i nosaltres tindrem la limusina.
1: El que tingui l'autobús, una vegada, ton pare encara és pobre, en t'estigues, en deu riure ara. I t'hi diré per què, perquè estava a visit d'entrenador, quan estàvem al Roqueteng, i un dia arribo no res, jo era el delegat, imagina, vull dir que és el que està al costat de l'entrenador, i arribo no res, 30 segons tard, i l'autobús estava arrencant. Mira tu que li costava parar. I ton pare, tots els de la junta, vegues que bé, que no. I si vols, no sé qui va ser que em va portar-me, i hasta que vam parar l'autopista al Medol a fer el cafè,
2: al Medol
1: seguint autobús, sempre que veig a Xavi recordes pixa de risa.
2: Baixebre, Hospitalet i Medol, sempre en saltadora.
1: Diu ja t'escarmentaré, ja, no vaig fer tard mai més en ma vida ja.
2: Algun polític, sigui o no sigui de la teua, que digui, hòstia, no, mola. Este mola, este polític. Que et podria arribar a admirar algun polític?
4: És que a mi la política...
2: No?
1: Jo crec que... Perdó, perquè el costi va encara en lluny. Jo crec que si estem parlant de polítics d'alt nivell...
2: Sí. No,
1: polítics d'alt nivell, jo per a mi, Felipe González, per a mi. M'explico? Vull dir... Bueno, pel que va representar en aquell moment, vull dir, això no és decidint de que ara, el que va representar en aquell moment, no? Vull dir, la transició, els canvis, bueno, Adolfo Suárez també, vull dir, són totalment ideologies diferents, sí, Adolfo Suárez també, vull dir, a més, m'ha agradat molt aquesta època, no?, de la història, de la península, vull dir, però llavors, no, de polítics...
2: I tu, Paco? Una cospedal, una esperanza
3: Paco diu, Paco diu paso palabra, m'apareix. No? La cara que fa diu paso palabra.
2: Mm-hmm. Jo veus...
4: A més que els polítics...
2: No? Jo veus, tot i que no soc molt del seu rotllo, este Illa, mm-hmm, és un tio que està allà, ho farà millor o pitjor, però ni Illa critica, parla normal, Illa, no es foten problemes.
1: També és dels que en cau bé. A més, és de l'Espanyol, per tant, millor que millor.
2: Ja, pobre, és veritat, no ho recordes.
1: No, és una gran virtut, vull dir, per tant, vull dir, ja està. Sí, i cap problema.
2: I per última, quants punts al mes, partint de que un pajot és mig punt i un polvo és un punt, quants punts al mes? I he parlat de les vostres dones i sé la veritat, eh?
1: Sí, vinga, va, veiem.
2: No, us dono l'oportunitat de...
4: Va, entre 5 i 10, va.
1: Sí,
2: sí. Està... És d'aquell, de Broncano, de Broncano, la faixa de Broncano.
1: De conformar-te, sí, sí. Deixem un 6.
2: Jo som 30 i pico, i cada tot són mitjos.
1: Mitjos.
2: Tots són
3: mitjos.
1: Deixem un 6.
2: Un 6?
1: Sí,
4: i ojo. En un viant.
1: I ojo.
2: 6 punts.
4: 6 punts.
3: Què trobes, està bé?
2: Sí, a més són un pajot a la setmana i un polvo cada dues setmanes. Me quadra, o un al mes
1: i lo de més. Tu has fet, trobo que has fet els teus càlculs.
2: Espera, però... que miro el que m'ha dit la seva dona.
1: Vinga, va, què t'ha dit?
2: Pues sí, se confirma. M'ha dit 6 i mitja ja. Ah, bueno, 6 i mitja, no te recordes de l'últim.
4: Així estaves trucant quan t'has anat a l'habitatge.
2: El que he fet allà dins és confidència.
1: És tremenda, és tremendament tremenda.
2: Paco, el teu té dos xifres. Els teus punts són dos xifres. Igual que hi era un 6, els teus són dos xifres. Segons la teva dona.
4: Ai, mare.
2: Quant diries tu que punts al mes?
1: 324.
4: 11, va.
2: 11. A veure què va dir la seva dona.
1: A veure, 14. Va, 14. Ha rendit un i jo.
2: 32 i mig.
1: Sí. si és i mig, si és i mig,
4: algo falla.
1: O no vas acabar, o...
3: Algo fallat aquí.
1: Si és i mig és que no vas acabar, o sí, sí.
4: És terrible, este cabrón.
2: Espectacular, m'agrada molt, eh?
3: Aplaudiment. Sí,
2: bé, bé.
1: Aplaudiment.
2: Prou sincer, aplaudiment. No sé si us ha agradat aquesta llar.
1: Ara és moment de ficar la falca publicitat. No, lo de la piscina, vull dir, aprofitant.
5: Sí.
1: Claro, fiquem la falca, aneu a la piscina. Jo vaig estar esmorzant no fa gaire... I vaig esmorzar molt bé, per tant, no és broma, no és broma.
3: Fot uns esmorzarets, Nati, sí, xec, la galteta, la galteta
1: és així. Que vas menjar, que vas menjar.
5: No me'n recordo que vas menjar.
1: Callos, potser vas menjar?
5: Potser.
1: Segurament.
3: Bons.
1: El meu company mandonguilles i jo callos. Sí,
3: bons.
1: Sí.
3: Bons. I si fa galteta, si agarres la galteta, ja.
2: Al final les vas vendre les mandonguilles aquelles, bec, que al final es vas vendre.
1: Va ser per menjar el company.
2: No, pues bueno,
1: molt bé, molt bé.
2: Recordar que estem... en Antolí i Paco de Fallà.
3: Per si dos, no ho sabien, per si no ho
2: dos
3: sabien.
2: Dos llegendes d'Antena Caro.
1: Llegendes,
2: sí. Llegendes, dos mestres d'Antena Caro.
4: Ja mos fan grans, eh?
1: La de mestres són de Torero i això de mestres.
2: Antena Caro, sempre, al 96.0, Tito, de la freqüència modulada.
3: Bravo!
2: I ara, Tito...
1: Ara ell tampoc no el posi molt a l'aparat, és que també se viene arriba.
3: Sí, sí, sí.
1: És el rei, és el rei, és el rei de l'aparat.
2: Tito, fotem-li a la seccioneta de Calo.
3: I fotem ja?
2: Fiquem-nos a prova, va.
3: Sí, sí, portes algo?
2: Sí, vaig a veure si en saben tant de ràdio o no en saben.
3: Vinga, va, a veure.
2: A veure, així queden retratados.
1: Vinga, va.

0: Calu!
1: Està fatal, però fatal.
2: Fotem unes rebentades. Ara, Paco m'ha mirat amb mala cara. Fotem unes rebentades als llibres.
1: Això en els nostres temps no estava permès, eh? Ja estaries fora, faria ja, llibres.
3: Només és passar la prova.
2: Paco, ja ho he vist, que m'ha mirat així.
1: Sí, en aquestes distorsions. Paco, ja t'hagués botxat? Doncs
4: pues avui encara s'han aguantat.
5: Sí,
2: encara mos hem separat una mica.
1: Botxat, però la primera.
5: Hi ha una diferència molt gran de que ells conaven, altres no. No mos podíem fotre fora. Què pedríem, Tito?
2: No res.
5: No, sí,
2: l'olot de Nadal.
5: L'olot de Nadal. Que m'han d'arribar els dos últims encara. Dos
2: però
5: últims
2: no, però anys. Arribaran.
5: Sí, no.
2: Sí, sí, que arribaran.
1: Sí, sí.
3: Home, no ets amic de l'alcalde?
1: Muy bien.
2: Per això.
5: Però no m'agrada, segur que no pinta la merda aquí l'alcalde.
3: No sé.
5: No?
1: Això ja.
5: Sí o no? Okay. Li puc trucar ara. Ivan, estan fotent a parir.
1: No, los lots i los lots.
5: Pues bé, anem a veure, si et sabeu, de història de la ràdio.
3: Ai, mare.
5: Quines ràdios van ser les primeres d'emetre? La...
1: Ja mos agarres, home, eh? És que les preguntes són vells, però no tant. Has buscat el ChatGPT, segur, no?
5: No, que jo soc...
1: Ah, que tu sabies.
2: No ho usa. Ell no usa això encara, el ChatGPT.
1: Tu sabies, ja, no? Va, vinga, fes la pregunta.
5: A veure.
1: I mos dones pistes.
5: Mos dones pistes. Quina va ser la primera ràdio?
3: Aquí? La Joventut de Barcelona.
5: No. D'Espanya.
1: D'Espanya, Ràdio Nacional d'Espanya, suposo, no? O Ràdio Espanyola, Ràdio...
4: La Copa.
1: No.
5: Ràdio Barcelona.
1: Ara això sí.
3: Ho he dit, la Joventut de Barcelona.
5: M'ho has dit?
4: Ho ha dit.
5: Fica al bar, que no ho he vist.
1: Que sí, sí.
2: Home, doncs avui ja estem plens de càmeres,
1: sí,
2: eh? Vull dir, que ja ho tenim tot.
1: Ho has dit, i mos has confós, llavors. No ens hem anat a pensar cap a Madrid.
5: Tito, acabat sent culpa meva, al final, eh?
1: Claro. Veus com has de ficar al bar?
5: A veure.
1: Però no el bar, del bar. Que és de...
5: Parlem d'Andalusia, eh? Foteu-vos un xungo.
1: A veure, va.
5: On va ser crear la primera ràdio? Quina província d'Andalusia? Màlaga, Sevilla o Cádiz.
3: Per dir buscar.
1: Va, jo diré Màlaga per dir
3: sí,
1: alguna
3: cosa. Sí, Màlaga, doncs vaig.
1: No?
5: Tito.
4: Cádiz.
1: Claro.
3: L'any 1987, però va començar a funcionar almenys 5 anys anteriorment.
1: El 83, 82, sí.
3: Emissions de proves, ara un rato.
1: 87,
5: oficialment.
1: 29 d'abril, 87, a les 12 del migdia. Està l'hora i tot. No estaves atent.
3: I era d'això.
5: Vaig preguntar-li com els fans.
1: No la vaig buscar, ja.
5: Molt bé, eh? A quin any se va crear la primera ràdio? L'any 1900...
1: El 1930.
5: Menos.
1: 1929, lo de la pataca.
5: Menos.
1: 1929.
5: Menos.
3: 27.
5: Menos.
3: 25.
5: Menos.
1: 21.
5: Més.
1: 22.
5: Més.
3: 23.
5: Més.
1: 24. No és que ho sabies.
5: Però vos ha explotat la
1: placa. Ho sabíem. Ho hem encertat, no?
5: Sí. I tot, talla-ho. Fica que ho he clavat a la primera, eh?
1: Tu això talla-ho.
3: Això després ja ho he dit.
1: Ho arreglarà ell.
2: Ja ho he dit ara, Pau, i ho arreglarà.
1: Digues, l'any 1992, talla, espera, aquí ja queda.
3: Fiques la meva veu i totes encertades.
5: Continuem. Ràdio Espanya de Madrid. Va ser creada a l'any...
1: En serio? Avui això ja és una tortura, eh?
5: Home, clar, això ha vingut a fer-vos patir.
1: L'any 1934.
5: Menos, Paco.
3: 27.
5: Més, dos.
1: 29.
5: Menos...
1: 21.
5: Menos, he dit, menos...
1: Menos de 27. Menos de 27.
3: Però el 26.
5: Menos...
1: El 23.
5: Més...
3: 25.
5: Menos...
3: 24.
1: Ja tenia de robar 24. 1924.
5: És que s'estic ficant pastat.
1: Home, claro, però és que ja les sabem. Mirem a veure si tu te les saps també.
5: No, és
1: claro.
5: Impossible.
1: Si no, no, és impossible, clar, t'ho dic jo.
4: Ja m'explicaràs.
1: T'estem posant en prova, t'estem posant en prova en ell.
5: Quin desastre.
1: És
5: que el que havia molat...
2: Tu pensaves que ho sabrien tot.
5: Ah, sí,
3: això ja m'ho sé. Tu que treballes a la ràdio, saps si això?
1: Sí,
3: aquesta notícia... No ho sé tot, eh?
1: Aquesta notícia, dic, perdona, aquesta notícia, sí.
3: Però tu no treballes a la ràdio?
1: Sí, clar.
3: Ara ho has de saber-ho tot.
1: tot, tot.
3: I no ho sabem tot, eh?
2: A veure, cal, o què?
0: No, no, deixem-ho aquí.
2: Ho deixem aquí?
0: Sí, sí, sí. Perquè està sent un desastre espectacular.
2: Ells esperava una altra cosa.
1: Com us haguéssim de despedir, m'avisés, que sí. Només vull dir una cosa.
0: Doncs ara aprofita, ara.
2: Ara, ja? Tens un moment.
0: Ara, perquè...
1: No, no, no, vull dir que hem parlat de moltes coses, però vull dir, donar les gràcies a totes les persones que han fet possible entrar a casa en tota la seva història, que han nombrat els regidors, però també han hagut col·laboradors, dels quals no em vull deixar ningú, començant des dels més recents, que possiblement siguin sobatos, fins als més antics, no? I sobretot tres persones a les que sí que vull fer una menció especial perquè no està. Mm. Hi ha alguna més que no està. Però aquestes tres, cada una per un motiu, no? Per exemple, Joan Altadí, que és un dels fundadors. L'altre és Cisco Trullem, perquè ell va ser regidor i, bueno, doncs en ell vam tindre l'oportunitat de tindre aquesta emissora que tenim ara nova. I l'altre és Beto.
4: Vaja.
1: Que, bueno, Beto, us he de dir que si els primers ordenadors de l'emissora van arribar a funcionar i teníem les màquines super ben afinades en tot moment, i internet el més potent que existia al moment, també era gràcies a ell. Us tenia un carinyo.
3: Sí, sí.
1: I també anècdotes, per exemple, en tenim un en Beto, de que hi pensava, del famós cacaulat, esmorzàvem, com qualsevol persona esmorza de matí.
5: Vamos a entrevistar.
1: Sí, sí, i nosaltres pues, esmorzàvem el típic, el bocadillo, en aigua, i després el cafè. I quan ell venia, ell era, què era? Era un triangle de xocolata, no sé què era, i cacaulat. Però el cacaulat era comprat de litre, jo només per a ell. Quan venia Beto sabíem que havia de veure cacaulat. Sí, sí, sí, sí,
3: sí. M'encantava.
1: M'encantava. I és una persona que, vull dir, la tinc que recordar perquè li va tindre un carinyo molt especial a Antena Caro.
3: A Roquetes i
1: a Antena Caro. A Roquetes i a Antena Caro. I gràcies a ell, doncs, bueno, home, de fet, va col·locar una antena prop d'internet, prop d'aquí, perquè tingués la màxima potència possible, vull dir que...
3: Sí, sí.
1: Sí.
5: Era quan era per antena, lo rural, este que es dia d'internet, sí, sí, sí, que igual eren 4
3: només, el dia que fallava l'ordenador, mos entrava un virus, venia Beto...
1: Sí, de seguida.
3: I era una meravella, llavors, ves que clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, ja l'he matat. Sí, fora. Ja no estava firo. El virus ja havia desaparegut.
2: Un litre de cacaulat, vinga.
1: Per tant, hi ha més persones, però vull dir, aquestes tres en especial, simplement per aquests tres detalls. I, bueno, i gràcies a vosaltres per convidar-nos. I et dic...
3: Hi ha bon relleu, hi ha bon relleu.
1: No sé quants folis, Paco, o sigui, ficar la lletra gran, però m'ho han sortit.
4: Home, realment han llegut bons mestres, també. Sí,
2: jo sempre ho dic, lo del relleu no ho sé com està, perquè el dia que Paco es jubilarà...
1: Això ho parlo moltes vegades amb ella.
2: No sé si trobaran a ningú, ni a ningú... en plural, ja, que porti que hi sigui...
3: I tant, que trobar.
1: Sí, sí.
3: Això ningú és imprescindible.
2: A Calú sempre ho diem, jo sempre ho dic, que sempre deixo Paco allà dalt, mira, sí. Avui li puc dir mirant-nos cara a cara.
1: Cara a cara.
3: Gràcies.
4: Imprescindible, no, Paco, però difícil de substituir.
1: I saps què és el més important? És que al tractar-se de l'emissora municipal depèn dels polítics.
2: Claro.
1: I per tant, llavors és molt important la... que el polític de turno tinga l'afinitat o el carinyo o l'estima, no? És com aquell, per exemple, si jo me dedico a la política

0: menys, però de tots els regidors i alcaldes que he nombrat, tots s'ha de dir que han tingut cadascú una peça important perquè això encaixi i arribi bastant amb arribat. Ara només es tracta de donar continuïtat i la gent nova que aneu entrant, doncs, emprendre-us com us ho vam emprendre nosaltres al principi. Vull dir, pensa que això, esta no, però no tant, però l'anterior era casa nostra.
1: Passàvem més hores allí que...
0: Jo tenia estom matalab d'estos que triomflaves tipo platja, saps? Aquests en aire.
2: Per si de cas.
0: Per si de cas. Molts de fins de setmana o dies que ens un demà teníem alguna cosa o havíem acabat tard, mos quedàvem a dormir allí. És que clar, són coses que no es poden contar perquè la gent no se les creu, o millor se les contes, però allí hem dormit.
3: Home, és que com no han d'apostar per la ràdio, si quan els veus parlar en la cara de devoció i de què fan, no els pots dir que no. És com ma filla quan me diu papa vull xutxes, que no li puc dir que no.
2: No sé si trobaran la persona, si trobaran les persones, però el que han de fer és que això continuï i molts d'anys i que no pari mai.
3: I el que Paco es jubilarà ja ho veurem. Això encara no. Això encara no s'ha sent, però pots
0: embalsamar i ser mig robotitzat i...
1: I arribarà el dia ja.
3: I va firmar un contracte d'esclau i no sé què més va ficar, el contracte.
0: Sí,
1: clàusules abusives.
0: De per vida. No sé, un plaer estar aquí.
3: Preguntar-ho això, ha observat o no?
1: Sí, molt. A més, mos ha servit per a fer memòria i recordar coses que ja havies oblidat.
3: Ha obert records.
1: I compartir-ho amb la gent, doncs és molt xulo.
3: A veure si compartiu aquests vídeos, aquestes cintes que teniu.
1: Sí.
2: Les Nadales i tot.
3: Les que es puguem veure i sentir.
1: Sí,
0: la cançó de Nadal, que la té segurament que la tindrà mà.
1: Sí, ja la passaré per al pròxim programa.
2: Segur que demà ja me l'està passant
0: per
2: al
0: pròxim programa, al mes de juny. Com és que diu la de Nadal? Bueno, per una excepció, digues.
3: Sí,
0: aquí sentiríeu els Antena Caro cantant.
3: Això tot és surrealisme. Som com aquell que pintava el surrealisme. Nosaltres el mateix. A l'estiu te fotem cançons de Nadal i a Nadal te fotem cançons de l'estiu.
2: No passa res. No es venen torrons tot l'any.
1: Una ràdio diferent.
0: Pues sí, diferent del tot.
3: Espectacular.
2: Grans invitats, que hem disfrutat tots.
1: Sí.
2: Nosaltres també, els primers.
0: Jo he xalat molt.
3: Ara hem de veure els vídeos, Tito.
2: Quan els he dit, Quan els he dit.
0: Quins vídeos?
3: Home, perquè això avui és audiovisual, És audio, ja.
0: Tractant-se, vull dir que hi ha una, dos, tres, quatre càmeres.
2: No, cinc, que en tinc una aquí enfocant-me la cara.
0: Cinc càmeres.
3: Estic agafant... Mania persecutòria i tot.
0: S'assegura, Paco, no sigui cosa, Paco, que no sé si que
1: falli alguna.
0: Claro, sí.
4: Jo quan m'ha dit, diu, quedareu tots retratats, dic, home, doncs això s'avisa. Això s'avisa que més que siguin pentinarem.
2: Només veig anar a tigir el vidre mirant-se, pentinant-se.
3: Jo abans d'acabar vull obrir l'aigua, o sigui, cosa que dius...
1: Este no ha begut en tot.
2: Hasta ser.
0: Pobre, patint-se't.
2: Pues bé, què fem?
3: Dito...
2: Ho tanquem ja.
1: Programa xulo.
0: Dedica-mos una cançó, ja està.
2: Va, l'última cançó els ho dedicarem.
3: Segura.
2: No ho sé.
3: Títol de Nadal.
2: Un any Nadal?
3: No. Títol, recordar que poden trobar tots els programes. AntenaCaro.cat.
2: Que Paco els penja tots, en tota la info.
3: Espectacular. Podeu escoltar les vegades que vulgueu. Recordar l'horari. Tots els divendres.
2: Els horaris, a veure.
3: Tots els divendres a les 11 de la nit. Canals de l'informe PISA a les 23:00, superimportant. Els dissabtes a les 3 de la tarda, diumenges a les 12 i els dimarts per a començar en un bon rotllisme a les 7 del matí.
2: Que ho té ben estudiat,
1: Però on se sent això?
3: Això sempre, Paco, sempre. Des de fa 39 anys, dins d'un 127, dins d'una tenda de campanya, damunt d'un colxón, a Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Bravo!
3: I la pell de gallina. Mira, quan va ser l'últim dia que vas plorar? Fa 2 segons. Ha sigut espectacular.
2: Molt bé, família.
3: Gràcies.
2: Ho deixem. Diem a la gent que molt bon cap de setmana, que disfrutiguen. Ho faiguen gros, que és divendres, però sobretot...
3: Coneixement!
2: Vinga, adéu!

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.